it's pretty

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ah!

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ha començat la primera fase de l'asfaltatge de diversos carrers del nucli urbà. Des d'ahir fins al 24 de juliol es duran a terme diverses obres de millora del paviment en una desena de carrers del municipi. L'objectiu és renovar els trams més desgastats i garantir millors condicions de seguretat per a la circulació. Ahir van començar les actuacions al carrer de Balí Xalabarder i de Josep Llorenç. Avui és el torn dels carrers de Joan Oliver i Joaquim Mombro. Demà dimecres es continuaran les tasques als carrers de Balí Xalabarder Verder i de les Corts Catalanes. El dijous serà el torn del carrer de les Escoles Pia i divendres el del Torrent del Salze. Finalment, dissabte s'asfaltarà el carrer de Raval de Remei. La setmana vinent, les obres començaran amb la millora del carrer de Sant Sebastià de Montmajor. De dimarts a dijous, els treballs se centraran en el carrer de Vigues i divendres els carrers de Rector Alemany i Josep Fontcoberta. En tots els casos, s'indicaran prèviament les afectacions al trànsit i a l'estacionament. Pel que fa al polígon industrial La Borda, també hi haurà treballs d'asfaltat. Ahir van començar precisament les obres de reurbanització que s'executarà en tres fases, durant cada setmana de juliol. Aquesta setmana es treballa en el carrer de Josep Bonastre fins al carrer del Barcelonès i en el cas del Borges Blanques en el tram entre els carrers de Sardenya i el carrer Priorat. Els bombers donen per extingit l'incendi de Caldes i Sentmenat. Després de donar-lo per controlat divendres, ahir al vespre van poder posar punt i final al foc que ha cremat durant una setmana. Durant aquests dies darrers dies, els cossos d'emergència han estat treballant per tenir-lo en condicions favorables a l'extinció. El foc ha cremat unes 220 hectàrees totals, de les quals gairebé 90 corresponen al terme municipal de Caldes. La majoria a la zona de les Pedreres del Pascol i al capdamunt de la Serra Llisa. Tot plegat quan arriba la tercera onada de calor, que en aquesta ocasió va acompanyada de pols subsahariana, unes condicions que, segons els cossos de seguretat, augmenta el risc d'incendi. La Fundació Santa Susana i la Fundació Sociosanitària han presentat el balanç de dades de l'any 2025. Aquest exercici ha tingut per títol Sumem per multiplicar, per mostrar el treball entre les dues fundacions i transmetre tota la informació a les persones implicades. En aquest estudi s'ensenya totes les xifres d'ingressos i despeses, les inversions, donacions, inversions i visió de totes les fundacions. Entre les xifres més destacades es troben les 1.400 persones ateses sota el servei sociosanitari. Així ho explica la directora de la Fundació Sociosanitària Santa Susana, Anna Aiguasanosa.
2: Destacar, podríem comentar, doncs, dins del servei de sociosanitari hem atès a unes 1.400 persones, tant amb serveis d'internament com amb atenció diurna. Podríem compartir la gran rotació que tenim amb els serveis d'internament, que amb 100 hem pogut atendre a 825 persones. Això implica una alta rotació i poder, no, des del servei de salut i de l'atenció intermitja, tindre una equitat del servei i poder atendre el màxim de persones de la nostra població de Caldes i de la comarca.
1: A banda d'aquest exercici de transparència, les dades també recullen el grau de satisfacció en totes les seccions i un estudi de sostenibilitat. En aquest sentit, destaca la satisfacció de les persones usuàries amb notes superiors al 7 i la justificació sobre la sostenibilitat en els consums d'electricitat i aigua o la reducció de les emissions, entre d'altres qüestions. Tota la informació detallada es pot consultar al web de fss.cat. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en assalts violents amb arma de foc i robatoris en domicili. Uns lladres que també haurien actuat en habitatges de Caldes. 100 membres del grup han estat detinguts en una operació conjunta amb la Policia Nacional i els Mossos. Dos d'ells han entrat en presó provisional. En els immobles intervinguts s'han trobat rellotges d'alta gamma, armes de foc, droga i milers d'euros en efectiu. Segons els primers indicis, es pot tractar del grup Trinitarios, coneguts per cometre actes violents com el crim de fa uns dies al Parc de la Pegaso de Barcelona. i acabem el temps. Dimarts de calor intensa i ambient assolellat en una setmana que comença amb la tercera onada de calor. Les temperatures es mantindran molt altes amb una màxima de 33 graus, cel predominadament serè i alguns núvols poc importants a primera i última hora. La calitja de pols sahariana continuarà present i la sensació de xafogó serà marcada. Demà dimecres la calor tocarà sostre, la temperatura s'enfilarà fins als 39 graus, en el pic de la tercera onada de calor, amb un matiu de ple estiu i una tarda amb novetats. Sembla que creixeran els núvols que podrien deixar algun ruixat o tempesta molt puntual a primera hora de la tarda. Tot i la pluja, l'ambient continuarà molt càlid també durant la nit amb unes mínimes de 21 graus que deixaran una nit tropical plena de xafogó. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
3: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Sota les llambordes, el racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. So open.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres, a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quant creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ha començat la primera fase de l'asfaltatge de diversos carrers del nucli urbà. Des d'ahir fins al 24 de juliol es duran a terme diverses obres de millora del paviment en una desena de carrers del municipi. L'objectiu és renovar els trams més desgastats i garantir millors condicions de seguretat per a la circulació. Ahir van començar les actuacions al carrer de Balí Xalabarder i de Josep Llorenç. Avui és el torn dels carrers de Joan Oliver i Joaquim Mombro. Demà dimecres es continuaran les tasques als carrers de Balí Xalabarder Verder i de les Corts Catalanes. El dijous serà el torn del carrer de les Escoles Pia i divendres el del Torrent del Salze. Finalment, dissabte s'asfaltarà el carrer de Raval de Remei. La setmana vinent

0: les obres començaran amb la millora del carrer de Sant Sebastià de Montmajor. De dimarts a dijous els treballs se centraran en el carrer de Bigues i divendres els carrers de Rector Alemany i Josep Fontcuberta. En tots els casos s'indicaran prèviament les afectacions al trànsit i a l'estacionament. Pel que fa al polígon industrial La Borda, també hi haurà treballs d'asfaltat. Ahir van començar precisament les obres de reurbanització que s'executarà en tres fases, durant cada setmana de juliol. Aquesta setmana es treballa en el carrer de Josep Bonastre fins al carrer del Barcelonès i en el cas del Borges Blanques en el tram entre els carrers de Sardenya i el carrer Priorat. Els bombers donen per extingit l'incendi de Caldes i Sentmenat. Després de donar-lo per controlat divendres, ahir al vespre van poder posar punt i final al foc que ha cremat durant una setmana. Durant aquests dies darrers dies, els cossos d'emergència han estat treballant per tenir-lo en condicions favorables a l'extinció. El foc ha cremat unes 220 hectàrees totals, de les quals gairebé 90 corresponen al terme municipal de Caldes. La majoria a la zona de les Pedreres del Pascol i al capdamunt de la Serra Llisa. Tot plegat quan arriba la tercera onada de calor que en aquesta ocasió va acompanyada de pols subsahariana, unes condicions que, segons els cossos de seguretat, augmenta el risc d'incendi. La Fundació Santa Susana i la Fundació Sociosanitària han presentat el balanç de dades de l'any 2025. Aquest exercici ha tingut per títol Sumem per multiplicar, per mostrar el treball entre les dues fundacions i transmetre tota la informació a les persones implicades. En aquest estudi s'ensenya totes les xifres d'ingressos i despeses, les inversions, donacions, inversions i visió de totes les fundacions. Entre les xifres més destacades es troben les 1.400 persones ateses sota el servei sociosanitari. Així ho explica la directora de la Fundació Sociosanitària Santa Susana, Anna Aiguasanosa.
1: Destacar, podríem comentar, doncs, dins del servei de sociosanitari hem atès a unes 1.400 persones, tant amb serveis d'internament com amb atenció diurna. Podríem compartir la gran rotació que tenim amb els serveis d'internament, que amb 100 llit hem pogut atendre a 825 persones. Això implica una alta rotació i poder, no, des del servei de salut i de l'atenció intermitja, tindre una equitat del servei i poder atendre el màxim de persones de la nostra població de Caldes i de la comarca.
0: A banda d'aquest exercici de transparència, les dades també recullen el grau de satisfacció en totes les seccions i un estudi de sostenibilitat. En aquest sentit, destaca la satisfacció de les persones usuàries amb notes superiors al 7 i la justificació sobre la sostenibilitat en els consums d'electricitat i aigua o la reducció de les emissions, entre d'altres qüestions. Tota la informació detallada es pot consultar al web de fss.cat. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en assalts violents amb arma de foc i robatoris en domicili. Uns lladres que també haurien actuat en habitatges de Caldes. 100 membres del grup han estat detinguts en una operació conjunta amb la Policia Nacional i els Mossos. Dos d'ells han entrat en presó provisional. En els immobles intervinguts s'han trobat rellotges d'alta gamma, armes de foc, droga i milers d'euros en efectiu. Segons els primers indicis, es pot tractar del grup Trinitarios, coneguts per cometre actes violents com el crim de fa uns dies al Parc de la Pegaso de Barcelona. I acabem el temps. Dimarts de calor intensa i ambient assolellat en una setmana que comença amb la tercera onada de calor. Les temperatures es mantindran molt altes amb una màxima de 33 graus, cel predominadament serè i alguns núvols poc importants a primera i última hora. La calitja de pols sahariana continuarà present i la sensació d'aixafogor serà marcada. Demà dimecres la calor tocarà sostre, la temperatura s'enfilarà fins als 39 graus, en el pic de la tercera onada de calor, amb un matí de ple estiu i una tarda amb novetats. Sembla que creixeran els núvols que podrien deixar algun ruixat o tempesta molt puntual a primera hora de la tarda. Tot i la pluja, l'ambient continuarà molt càlid també durant la nit amb unes mínimes de 21 graus que deixaran una nit tropical plena d'aixafogor. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Música d'avui i de sempre. Música per a tots els gustos. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Check it, what? To the gram, what? Check it, what? To the gram, what? Check it, what? They bring it back up.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Dimecres a les 8 de la tarda, Quatre Gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del Quatre Gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran Quatre Gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ha començat la primera fase de l'asfaltatge de diversos carrers del nucli urbà. Des d'ahir fins al 24 de juliol es duran a terme diverses obres de millora del paviment en una desena de carrers del municipi. L'objectiu és renovar els trams més desgastats i garantir millors condicions de seguretat per a la circulació. Ahir van començar les actuacions al carrer de Balí Xalabarder i de Josep Llorenç. Avui és el torn dels carrers de Joan Oliver i Joaquim Mombro. Demà dimecres es continuaran les tasques als carrers de Balí Xalabarder Verder i de les Corts Catalanes. El dijous serà el torn del carrer de les Escoles Pia i divendres el del Torrent del Salze. Finalment, dissabte s'asfaltarà el carrer de Raval de Remei. La setmana vinent, les obres començaran amb la millora del carrer de Sant Sebastià de Montmajor. De dimarts a dijous, els treballs se centraran en el carrer de Bigues i divendres els carrers de Rector Alemany i Josep Fontcoberta. En tots els casos, s'indicaran prèviament les afectacions al trànsit i a l'estacionament. Pel que fa al polígon industrial La Borda, també hi haurà treballs d'asfaltat. Ahir van començar precisament les obres de reurbanització que s'executarà en tres fases, durant cada setmana de juliol. Aquesta setmana es treballa en el carrer de Josep Bonastre fins al carrer del Barcelonès i en el cas del Borges Blanques en el tram entre els carrers de Sardenya i el carrer Priorat. Els bombers donen per extingit l'incendi de Caldes i Sentmenat. Després de donar-lo per controlat divendres, ahir al vespre van poder posar punt i final al foc que ha cremat durant una setmana. Durant aquests dies,

0: darrers dies, els cossos d'emergència han estat treballant per tenir-lo en condicions favorables a l'extinció. El foc ha cremat unes 220 hectàrees totals, de les quals gairebé 90 corresponen al terme municipal de Caldes. La majoria a la zona de les Pedreres del Pascol i al capdamunt de la Serra Llisa. Tot plegat quan arriba la tercera onada de calor, que en aquesta ocasió va acompanyada de pols subsahariana, unes condicions que, segons els cossos de seguretat, augmenta el risc d'incendi. La Fundació Santa Susana i la Fundació Sociosanitària han presentat el balanç de dades de l'any 2025. Aquest exercici ha tingut per títol Sumem per multiplicar, per mostrar el treball entre les dues fundacions i transmetre tota la informació a les persones implicades. En aquest estudi s'ensenya totes les xifres d'ingressos i despeses, les inversions, donacions, inversions i visió de totes les fundacions. Entre les xifres més destacades es troben les 1.400 persones ateses sota el servei sociosanitari. Així ho explica la directora de la Fundació Sociosanitària Santa Susana, Anna Aiguasanosa.
1: Destacar, podríem comentar, doncs, dins del servei de sociosanitari hem atès a unes 1.400 persones, tant amb serveis d'internament com amb atenció diurna. Podríem compartir la gran rotació que tenim amb els serveis d'internament, que amb 100 hem pogut atendre a 825 persones. Això implica una alta rotació i poder, no, des del servei de salut i de l'atenció intermitja, tindre una equitat del servei i poder atendre el màxim de persones de la nostra població de Caldes i de la comarca.
0: A banda d'aquest exercici de transparència, les dades també recullen el grau de satisfacció en totes les seccions i un estudi de sostenibilitat. En aquest sentit, destaca la satisfacció de les persones usuàries amb notes superiors al 7 i la justificació sobre la sostenibilitat en els consums d'electricitat i aigua o la reducció de les emissions, entre d'altres qüestions. Tota la informació detallada es pot consultar al web de fss.cat. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en assalts violents amb arma de foc i robatoris en domicili. Uns lladres que també haurien actuat en habitatges de Caldes. 100 membres del grup han estat detinguts en una operació conjunta amb la Policia Nacional i els Mossos. Dos d'ells han entrat en presó provisional. En els immobles intervinguts s'han trobat rellotges d'alta gamma, armes de foc, droga i milers d'euros en efectiu. Segons els primers indicis, es pot tractar del grup Trinitarios, coneguts per cometre actes violents com el crim de fa uns dies al Parc de la Pegaso de Barcelona. I acabem el temps. Dimarts de calor intensa i ambient assolellat en una setmana que comença amb la tercera onada de calor. Les temperatures es mantindran molt altes amb una màxima de 33 graus, cel predominadament serè i alguns núvols poc importants a primera i última hora. La calitja de pols sahariana continuarà present i la sensació de xafogor serà marcada. Demà dimecres la calor tocarà sostre, la temperatura s'enfilarà fins als 39 graus, en el pic de la tercera onada de calor, amb un matí de ple estiu i una tarda amb novetats. Sembla que creixeran els núvols que podrien deixar algun ruixat o tempesta molt puntual a primera hora de la tarda. Tot i la pluja, l'ambient continuarà molt càlid també durant la nit amb unes mínimes de 21 graus que deixaran una nit tropical plena de xafogor. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Ràdio Caldes, 107.8. La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

la fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest estiu.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I better have you naked by the end of this song. Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len, aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, l'assís de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres, a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ha començat la primera fase de l'asfaltatge de diversos carrers del nucli urbà. Des d'ahir fins al 24 de juliol es duran a terme diverses obres de millora del paviment en una desena de carrers del municipi. L'objectiu és renovar els trams més desgastats i garantir millors condicions de seguretat per a la circulació. Ahir van començar les actuacions al carrer de Balí Xalabarder i de Josep Llorenç. Avui és el torn dels carrers de Joan Oliver i Joaquim Mombro. Demà dimecres es continuaran les tasques als carrers de Balí Xalabarder Verder i de les Corts Catalanes. El dijous serà el torn del carrer de les Escoles Pia i divendres el del Torrent del Salze. Finalment, dissabte s'asfaltarà el carrer de Raval de Remei. La setmana vinent, les obres començaran amb la millora del carrer de Sant Sebastià de Montmajor. De dimarts a dijous, els treballs se centraran en el carrer de Vigues i divendres els carrers de Rector Alemany i Josep Fontcoberta. En tots els casos, s'indicaran prèviament les afectacions al trànsit i a l'estacionament. Pel que fa al polígon industrial La Borda, també hi haurà treballs d'asfaltat. Ahir van començar precisament les obres de reurbanització que s'executarà en tres fases, durant cada setmana de juliol. Aquesta setmana es treballa en el carrer de Josep Bonastre fins al carrer del Barcelonès i en el cas del Borges Blanques en el tram entre els carrers de Sardenya i el carrer Priorat. Els bombers donen per extingit l'incendi de Caldes i Sentmenat. Després de donar-lo per controlat divendres, ahir al vespre van poder posar punt i final al foc que ha cremat durant una setmana. Durant aquests dies darrers dies, els cossos d'emergència han estat treballant per tenir-lo en condicions favorables a l'extinció. El foc ha cremat unes 220 hectàrees totals, de les quals gairebé 90 corresponen al terme municipal de Caldes. La majoria a la zona de les Pedreres del Pascol i al capdamunt de la Serra Llisa. Tot plegat quan arriba la tercera onada de calor, que en aquesta ocasió va acompanyada de pols subsahariana, unes condicions que, segons els cossos de seguretat, augmenta el risc d'incendi. La Fundació Santa Susana i la Fundació Sociosanitària han presentat el balanç de dades de l'any 2025. Aquest exercici ha tingut per títol

0: Sumem per multiplicar, per mostrar el treball entre les dues fundacions i transmetre tota la informació a les persones implicades. En aquest estudi s'ensenya totes les xifres d'ingressos i despeses, les inversions, donacions, inversions i visió de totes les fundacions. Entre les xifres més destacades es troben les 1.400 persones ateses sota el servei sociosanitari. Així ho explica la directora de la Fundació Sociosanitària Santa Susana, Anna Aiguasanosa.
1: Destacar, podríem comentar, doncs, dins del servei de sociosanitari hem atès a unes 1.400 persones, tant amb serveis d'internament com amb atenció diurna. Podríem compartir la gran rotació que tenim amb els serveis d'internament, que amb 100 llits hem pogut atendre a 825 persones. Això implica una alta rotació i poder, no, des del servei de salut i de l'atenció intermitja, tindre una equitat del servei i poder atendre el màxim de persones de la nostra població de Caldes i de la comarca.
0: A banda d'aquest exercici de transparència, les dades també recullen el grau de satisfacció en totes les seccions i un estudi de sostenibilitat. En aquest sentit, destaca la satisfacció de les persones usuàries amb notes superiors al 7 i la justificació sobre la sostenibilitat en els consums d'electricitat i aigua o la reducció de les emissions, entre d'altres qüestions. Tota la informació detallada es pot consultar al web de fss.cat. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en assalts violents amb arma de foc i robatoris en domicili. Uns lladres que també haurien actuat en habitatges de Caldes. 100 membres del grup han estat detinguts en una operació conjunta amb la Policia Nacional i els Mossos. Dos d'ells han entrat en presó provisional. En els immobles intervinguts s'han trobat rellotges d'alta gamma, armes de foc, droga i milers d'euros en efectiu. Segons els primers indicis, es pot tractar del grup Trinitarios, coneguts per cometre actes violents com el crim de fa uns dies al Parc de la Pegaso de Barcelona. I acabem el temps. Dimarts de calor intensa i ambient assolellat en una setmana que comença amb la tercera onada de calor. Les temperatures es mantindran molt altes amb una màxima de 33 graus, cel predominadament serè i alguns núvols poc importants a primera i última hora. La calitja de pols sahariana continuarà present i la sensació de xafogor serà marcada. Demà dimecres la calor tocarà sostre, la temperatura s'enfilarà fins als 39 graus, en el pic de la tercera onada de calor, amb un matí de ple estiu i una tarda amb novetats. Sembla que creixeran els núvols que podrien deixar algun ruixat o tempesta molt puntual a primera hora de la tarda. Tot i la pluja, l'ambient continuarà molt càlid també durant la nit amb unes mínimes de 21 graus que deixaran una nit tropical plena de xafogor. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

és tan estrany i és tan absurd. No goso girar el cap, no vull que siguis tu. No saps

bright again. For our generation, so we'll bright again.

0: Una hora per posar en valor la música feta a casa nostra. Fórmula Cat, la música en català a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, 107.8.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

animar-lo, entre dos l'agafen i el posen de peus. L'home els hi diu que en Bruce Willis és un amic seu, però ningú no se'l

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Junts trenca el govern de coalició a l'Ajuntament de Girona quan falta un any per a les eleccions municipals. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis acusa l'alcalde Lluc Salelles de personalisme i de deixar en segon terme qüestions prioritàries per a la ciutat. Assegura que a partir d'ara faran oposició responsable.
2: Òbviament és una decisió molt, molt meditada i, per tant, crec que és amb tota transparència ens explicar els motius, les causes i el nostre compromís ferm en seguir sumant per la ciutat de Girona.
0: La sortida de Junts deixa el govern municipal de Guanyem i Esquerra Republicana en minoria. És dimarts 14 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Consell de Ministres aprova tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. Sònia Kerr.
3: La nova norma inclou retirar la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
4: La violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar. Es violencia de género. Hay un segundo objetivo que...
0: La Generalitat indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro.
3: D'altra banda, l'executiu promet mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà.
0: De fet, sembla que avui els incendis donen un petit respir, tot i que la calor i la humitat van a l'alça. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Una calor sobretot molt enganxosa la que estem tenint aquest dimarts. Moltíssima humitat, moltíssima xafogor i si bé les temperatures de moment no s'estan desbocant, sí que aquesta humitat ben elevada fa que la sensació de molt ple estiu sigui completament evident. Temperatura que volta els 28 o 30 graus a la costa, per exemple, però amb aquesta humitat hi ha alguns núvols baixos que no s'acaben de desfer, sobretot de la Costa Daurada. Núvols que es veuen molt amenaçadors però que no deixaran ni una gota d'aigua. A la resta del país un temps més obert i més calorós. De fet, sí que les comarques de Lleida, de la Plana de Lleida, arribarem a fregar els 40 graus aquesta tarda. Compta amb algunes tempestes seques que es formaran a l'Ebre i que ja aquesta propera nit aniran afectant les comarques de Ponent o de la Catalunya Central amb ventades. El dimecres alguns núvols més, però sobretot una calorada de cal ample. Puja la temperatura per sobre dels 40 graus a més de la meitat del territori català. N'estem pendents a la xarxa.
0: L'Audiència de Badajoz condemna el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
3: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miquel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura. Tot això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez.
0: En cultura, el nombre

0: d'espectadors a concerts es multiplica per més de 5 en els darrers 25 anys.
1: La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, segons xifres de l'Anuari de la Música, que enguany celebra el seu quart segle de vida.
0: Als esports, Jordi Cervantes, 9 jugadors catalans busquen la final del Mundial amb la selecció espanyola.
2: El combinat estatal s'enfrontarà aquesta nit a França a partir de les 9 en la primera semifinal de la cita mundialista. El partit es jugarà a Dallas i el mataroní Lamine Yamal vol liderar l'accés a la gran final.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant 3 minuts de les 2.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Junts trenca el govern municipal de Girona i acusa l'alcalde Lluc Salellas de Guanyem d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per a la formació a la ciutat. Avui la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha explicat les raons dels juntaires per deixar en minoria l'executiu municipal de Guanyem i Esquerra. Girona FM, Saïd Zbay.
4: Girona es queda sense majoria al govern municipal. Junts ha confirmat avui dimarts la sortida del tripartit que compartia amb Guanyem i Esquerra i deixa l'alcalde Lluc Salellas amb només 11 regidors dels 27 del ple. La vicealcaldessa fins ara i portaveu encara de Junts, Gemma Geis, ha atribuït el trencament al que ha definit com el personalisme de l'alcalde i li ha retret també haver deixat en segon terme projectes que el seu partit considerava prioritaris, com per exemple la millora dels carrers i l'asfaltatge.
5: Al final la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc, o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. A barris alguns fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no? I per tant, en aquest sentit, la figura de l'alcalde és molt important en un ajuntament. En altres governs, d'altres característiques, poder és més col·legiada. En un ajuntament, doncs, la figura l'alcalde és qui al final té pes a l'hora de prioritzar les àrees, aquelles mesures que s'han de prioritzar.
4: Geis ha assegurat també que la decisió es pren de forma serena i meditada i que Junts farà ara oposició responsable, tot i que continuaran també donant suport a les mesures que considerin bones per a la ciutat. La ruptura arriba després que, dos dies abans, la mateixa Geis avisés en un article al Punt Avui que se'ls havia acabat la paciència. A 11 mesos de les eleccions municipals, Girona es converteix així en un ajuntament en minoria.
0: L'actualitat dels consistoris ens porta avui també fins a Cambrils, al Baix Camp, on ha saltat la polèmica per la decisió del cap de llista de Junts de fitxar per Aliança Catalana. Avui les altres dues regidores de Junts han hagut de sortir al pas i desmentir que tot el grup faci el salt al partit d'ultradreta. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
6: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova, juntament amb el també regidor de l'equip de govern Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny.
0: No és aquesta la crònica que volíem escoltar, sinó que volem anar fins a Cambrils, on us explicàvem que ja ha saltat la polèmica per la decisió del cap de llista de Junts de fitxar per Aliança Catalana i les altres dues regidores han hagut de sortir al pas i desmentir que elles també fitxin pel partit d'ultradreta. Ara sí, Marga Mallol des de Ràdio Cambrils.
7: Les reaccions a l'anunci del portaveu de Junts per Cambrils, Enric Daza, de passar-se a Aliança Catalana, ja han provocat les primeres reaccions. El president del comitè local de Junts per Cambrils, Gerard Garriga, ha assegurat que el partit ja no comptava amb Daza per a les eleccions municipals i que en els pròxims dies se li havia de comunicar.
8: Des de juny no es comptava ja amb l'Enric Daza. De fet, havia de baixar al cap de polítiques municipals de Barcelona a parlar aquesta setmana o la que ve amb ell per dir-li que no comptava amb ell cara al 2027.
7: El pas de Daza cap a Aliança Catalana no ha agradat a les regidores que l'acompanyen a l'Ajuntament, Laura Mallau i Teresa Requesens. Totes dues han assegurat que la seva intenció és acabar el mandat com a juntaires, però que no seguiran amb Aliança Catalana.
0: I ara sí, relleu a l'alcaldia de Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Roser Colomer, alcaldessa fins avui, ha perdut el càrrec després d'una moció de censura per part de dos exregidors del seu govern i el principal partit de l'oposició, Unitat per Vilanova. Josep Casals Centelles, regidor no adscrit des de fa només dues setmanes, és el nou alcalde de la ciutat. BOTV, Clara Armengol.
6: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova, juntament amb el també regidor de l'equip de govern Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny, tots dos, juntament amb els cinc regidors d'Unitat per Vilanova, principal força a l'oposició, van registrar la moció de censura a l'Ajuntament. Després de dues setmanes de tensions i acusacions mútues, el ple de la moció s'ha celebrat aquest dimarts al migdia, un ple que han seguit en directe un centenar de persones i en què s'han viscut moments de tensió i de crits, sobretot contra els impulsors de la moció. L'equip de govern sortint, format per Impulsem Vilanova i el Partit dels Socialistes, asseguren que la presentació d'aquesta moció respon a interessos urbanístics i econòmics. Per la seva banda, l'ara ja nou alcalde justifica la moció pel desgavell econòmic i la falta de transparència del govern municipal d'aquests últims tres anys.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un dels altres titulars de la jornada. El Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. La nova norma inclou la retirada de la pàtria potestat a pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. També protegeix els familiars de la dona i fins i tot els animals de companyia. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. El govern de Pedro Sánchez compleix així el pacte signat l'any passat amb tots els grups excepte Vox per lluitar contra la violència vicària. Vol convertir en llei les mesures pactades al seu pas pel Congrés. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha explicat l'acord del Consell de Ministres.
10: És un motivo hoy de alzar la voz por todas esas mujeres como Itziar Prats que han perdido lo más querido y que hoy de alguna manera van a ver satisfecha una larga preocupación y satisfecha una larga necesidad de que se regule suficientemente y se, por lo tanto, avance hacia una sociedad libre de violencia de género, libre de violencia vicaria, porque, y el primer titular es claro, la violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar.
9: Un altre aspecte destacat del projecte de llei és que retira automàticament la pàtria potestat als homes condemnats per violència de gènere o sexual contra la parella o els fills, una antiga demanda de les associacions de víctimes. I obre el ventall de qui pot ser considerat subjecte directe de violència vicària. Per primera vegada poden ser-ho també les persones majors d'edat sotmeses a la guàrdia i custòdia de la dona i també els pares de la dona. La norma prohibeix la publicació de materials com el llibre basat en converses amb José Bretón, que va matar els seus dos fills i que l'editorial Anagrama manté cancel·lat. A Espanya, 68 nens i nenes han estat assassinats des del 2013 i 3 aquest any.
0: Passant 10 minuts de les dues, el govern indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro. D'altra banda, l'executiu també ha promès mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El govern indemnitzarà les despeses que tinguin els veïns desallotjats de casa seva al Puiget i també les botigues que han hagut de tancar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que després ja es veurà de qui és la responsabilitat i qui en pagarà el cost.
12: El govern hi farà front i després ja hi haurà el moment de dirimir responsabilitats i de veure doncs, qui afronta finalment aquestes despeses. Però és evident que els veïns i veïnes, els comerciants, no poden esperar.
11: Paneque no ha dit quan els veïns podran tornar a casa seva perquè diu que s'estan recollint mostres finca per finca per garantir-ne la seguretat. Ha dit també que la principal hipòtesi de l'esvoranc és que no es van detectar algunes escletxes que havien quedat damunt el túnel ja fet. D'altra banda, respecte als indicis que alguns focs han estat provocats, el govern ha assegurat que empaitaran els piròmans per fer-los pagar els mals causats.
12: Els trobarem, els detindrem, els posarem a disposició judicial i demanarem que caigui el pes de la llei sobre ells perquè ja veuen els efectes doncs, que està tinguent en els nostres entorns i fins i tot en la seguretat de les persones a Catalunya.
11: El govern manté la crida a respectar al peu de la lletra les prohibicions per prevenir focs.
0: Mentrestant, l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alcamp segueix estabilitzat, tot i que encara no es pot donar per extingit. El foc ha cremat 154 hectàrees des de diumenge. Això sí, tots els evacuats ja han pogut tornar a casa. Domenys Ràdio, Laia Batlle.
13: Ara mateix hi estan treballant 23 dotacions terrestres repassant el perímetre i remullant la zona juntament amb un helicòpter bombarder que treballa sobre el flanc dret. A hores d'ara segueix tallada la carretera entre Aiguamúrcia i Querol, ja que degut al foc hi havia perill de despreniments. Per aquest motiu s'està revisant la zona amb drons per descartar cap afectació, columnes de fum o alguna flama que pugui revifar. Sobre el terreny s'han cremat 154 hectàrees, majoritàriament del terme municipal de Querol, que és el més afectat per les flames, seguit de Pontons i Aiguamúrcia. Segons han informat els bombers de la Generalitat, l'incendi no es podrà donar per extingit fins d'aquí a 72 hores, quan s'assegurin que no hi ha revifades ni fumaroles. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra segueixen investigant les causes del tercer incendi que s'ha produït en menys d'una setmana en aquest territori. Una de les hipòtesis en la qual treballen és que el foc hauria estat intencionat.
0: Doncs encara més focs dels quals hem viscut els últims dies, en concret el del Baix Empordà. La preocupació i la incertesa han marcat aquest matí la reunió entre l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i els veïns afectats per l'incendi de les Gavarres. La trobada ha servit per informar dels passos que caldrà seguir a partir d'ara, però també ha deixat moments de tensió, amb alguns assistents reclamant més respostes davant d'una situació que encara genera moltes incògnites. Televisió de Costa Brava, Marc Montescorp.
14: Durant la reunió, el consistori ha explicat les mesures que posa a disposició dels afectats i ha defensat la voluntat d'acompanyar-los en aquest procés. Ho explica l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler.
15: Deixa d'haver-hi molts nervis, molta gent no sap com ha d'actuar. Per tant, és una reunió informativa per donar-los una mica de llum de quina manera havien d'actuar, prestar-los i donar-los també l'oportunitat de tenir assistència jurídica per part d'uns advocats contratats per l'Ajuntament, que l'Ajuntament es personarà a la causa, i a partir d'aquí aquell que ho necessiti o que ho vulgui doncs els pugui tenir.
14: L'Ajuntament ha anunciat la posada en marxa d'un servei d'atenció personalitzada perquè els veïns afectats puguin resoldre dubtes i rebre assessorament durant les pròximes setmanes. El servei estarà disponible per telèfon, correu electrònic i també de manera presencial a les oficines municipals, amb l'objectiu d'acompanyar els afectats en les gestions derivades de l'incendi.
3: Notícies en xarxa.
0: Un quart de tres, Junts per Catalunya sumarà avui els seus vots als del Partit Popular i Vox per tombar els objectius d'estabilitat, deute públic i sostre de despesa pel govern espanyol que es voten al Congrés. És el pas previ necessari per a l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat per l'any que ve, que Pedro Sánchez s'ha compromès a presentar. Lluís Mata.
16: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha defensat l'objectiu per reduir el dèficit públic gradualment fins a l'1,5% del Producte Interior Brut del 2029 com una garantia per sostenir l'estat del benestar amb més capacitat pressupostària per les autonomies. En aquest sentit, ha carregat contra el que considera un posicionament partidista de les comunitats governades pel PP.
17: Mismo objetivo, diferente voto. Algo ha cambiado y desde luego no ha sido la responsabilidad. Señorías, no se puede reclamar más financiación y más capacidad de gasto para las comunidades autónomas y después votar en contra de los instrumentos que permiten disponer de más recursos.
16: A tot plegat, el Partit Popular ha qualificat de teatre l'escenari financer dibuixat pel PSOE i ha tornat a reclamar la convocatòria d'eleccions, mentre Junts també anunciava el seu vot contrari pel que considera com una operació de màrqueting dels socialistes per tapar els casos de corrupció que les quitxen. Escoltem els seus portaveus, José Vicente Marí i Josep Maria Cruzet.
18: Han de presentar un acuerdo de senda de estabilidad presupuestaria cuando el único acuerdo que espera ya la inmensa mayoría de los españoles y la mayoría de esta Cámara es la dimisión del señor Sánchez y la convocatoria de elecciones.
19: Perquè un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus i, de passada, intentar obtenir algun vot més dels ciutadans.
16: El revés parlamentari d'avui aboca els objectius d'estabilitat i de deute públic a una nova votació a finals de mes, quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja s'haurà posicionat sobre l'amnistia i caldrà veure llavors si Junts fa algun moviment.
0: I encara en política, l'Audiència de Badajoz ha condemnat el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
1: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura, per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez. La Fiscalia i les defenses en demanaven l'absolució per considerar que no hi havia proves de tràfic d'influències i prevaricació. Les 7 acusacions sol·licitaven penes d'un a 6 anys, petició que el tribunal ha descartat.
0: Tornem a Catalunya. Transports Metropolitans de Barcelona continua apostant per una flota d'autobusos de zero emissions i abans del 2027 sumarà un total de 136 busos. Un terç funcionarà amb tecnologies no contaminants. Televisió d'Esplugues, Pau Herrero.
20: La incorporació de la nova flota ha suposat una inversió de 77 milions d'euros i es farà de manera progressiva durant el mes d'agost de 2026 amb l'arribada de 5 minibusos elèctrics. Cap a finals d'any, l'objectiu és tenir en marxa 24 autobusos elèctrics articulats i 20 autobusos elèctrics estàndard. A més, també s'ha publicat una licitació que permetrà incorporar al llarg del proper any 56 busos més elèctrics, dels quals 26 seran per renovar els actuals i 30 per incrementar la flota. Una renovació que aposta per avançar cap a una mobilitat pública més neta i respectuosa amb el medi ambient, segons ha explicat la presidenta de TMB, Laia Bonet.
21: Amb això seguim avançant, per tant, amb el compromís que us hem compartit en moltes ocasions de TMB per treballar per un aire més net, per una renovació de la flota, en definitiva, una flota de l'àrea metropolitana que necessitem tant pel que fa a vehicles públics com a vehicles privats, que vagi evolucionant cap a zero emissions per poder tenir una millor qualitat de l'aire.
20: Amb aquesta nova adquisició, TMB comptarà amb un total de 372 busos de zero emissions, el que significa més d'un 30% de la flota.
0: A Lleida, al voltant d'un centenar de professionals de les autoescoles han exigit la dimissió de la cap provincial de trànsit per la manca d'examinadors a la demarcació. Avui s'han manifestat i recorden que la llista d'espera supera les 5.000 persones. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
22: Actualment, 5.000 persones estan en llista d'espera per realitzar l'examen pràctic amb una demora que s'hi situa al voltant d'entre 4 i 5 mesos, motiu pel qual les autoescoles han dit prou i exigeixen la dimissió de la cap provincial de trànsit de Lleida, Maria José Soler, a més d'exigir més examinadors. D'aquesta manera, ho explica la presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, Raquel Castro.
23: Pues que si hi ha una plantilla de nou examinadors, los nous siguen efectius i estiguen treballant. Està clar que hi ha hagut més circulacions, hores extres i això, però també hi ha més població i hi ha més gent per obtenció de permisos, obtenció de professionals també, i evidentment necessitem més, però anem per sota mínims.
22: Així mateix asseguren que la convocatòria excepcional del passat maig no els ha servit, ja que la demanda continua sent insostenible.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Investiguen una suposada agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega, l'Urgell.
1: Els fets haurien tingut lloc a la una de la matinada de diumenge, quan una nena de 13 anys va avisar que havia estat agredida sexualment per part d'un altre menor de la mateixa edat. El cas ha estat traslladat a la Fiscalia de Menors i també als serveis socials, ja que el suposat autor és inimputable perquè té menys de 14 anys.
0: Catalunya registra dos morts i més de 2.000 afectats per cops de calor des de l'1 de maig.
1: Són dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions. Les deshidratacions han estat l'altra gran causa d'afectacions per la calor i una de cada tres ha acabat en ingrés hospitalari. D'altra banda, segons el Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària de l'Institut de Salut Carles III, les morts atribuïbles a les temperatures són 211 els primers 12 dies de juliol, la segona xifra més alta de l'última dècada.
0: La Policia Nacional desarticula a Badalona una trama dedicada a vendre empadronaments fraudulents a persones en situació irregular.
1: Hi ha dos detinguts acusats d'afavoriment de la immigració il·legal. Segons la investigació, cobraven entre 500 i 1.000 euros per certificats falsos que servien per simular una residència a l'Estat i intentar obtenir permisos de residència o treball.
0: I el Col·legi de Periodistes de Catalunya condemna la detenció del periodista Ali El-Amrabet a Tànger.
1: L'Amrabet, que resideix a Barcelona des de fa més de 20 anys, va ser arrestat diumenge a l'aeroport de Tànger. El col·legi ha indicat que els càrrecs que se li imputen estarien relacionats amb la difusió de falses informacions i contra les institucions de l'Estat. Per tant, les acusacions s'hi subscriuen únicament amb l'exercici de la llibertat d'expressió.
0: Moment per a la cultura. El nombre d'espectadors a concerts s'ha multiplicat per més de 5 en els darrers 25 anys, de 4 milions i mig a prop de 24. La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, impulsada sobretot per la música en directe. Són xifres que s'extreuen de l'anuari de la música, que enguany celebra el seu quart de segle de vida. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. En els darrers 25 anys, la indústria musical ha canviat de dalt a baix. Si a principis de segle el directe facturava 70 milions d'euros i les discogràfiques 82, l'any passat la música en viu va generar 244 milions d'euros i les reproduccions 21. Unes dades que l'editor del grup Enderrock, que publica l'anuari, Lluís Gendrau, pensa que es deuen a un canvi de model de negoci.
25: La indústria discogràfica fa 25 anys
2: basava sobretot el seu negoci en les vendes, i en aquell moment moltes companyies discogràfiques també treballen com a manejaments, munten festivals o tenen aliances amb empreses promotores de música en directe.
24: Un model molt vinculat a l'expansió dels festivals.
2: Aquest model de festivals fa 25 anys ho analitzàvem i tenia atreia a 500.000 d'espectadors. En aquell moment els grans festivals atrauen a 3,7 milions d'espectadors. Hi ha hagut un creixement de 640%.
24: Això cal afegir que els concerts han passat de 15.000 anuals a 32.000 i la xifra d'espectadors de 4 milions i mig a prop de 24. Això sí, les sales de concert veuen any rere any com baixa el seu públic, un fet que expliquen justament perquè els joves prefereixen els festivals.
0: I l'Ajuntament de Barcelona reubica el Piro Musical de la Mercè i la festa de la nit de Cap d'Any a causa de les obres a la fira.
1: Els treballs són incompatibles amb la celebració d'esdeveniments de gran format a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina. Així doncs, segons Avançat BTV, el Piro Musical es traslladarà a la platja del Bogatell, mentre que les campanades se celebraran a l'Anella Olímpica. En canvi, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i continuaran a la ubicació habitual.
0: I arriben els esports. Avui en companyia de Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Nous jugadors catalans busquen la final del Mundial de Futbol.
4: Bon dia, Marta. I és que la selecció espanyola disputa aquesta nit a les 9 la primera semifinal de la cita mundialista contra França. El combinat buscarà tornar a ser una final 16 anys després, mentre que els de Deschamps volen encadenar la tercera final consecutiva. Lamine Yamal es mostra confiat en les opcions d'obtenir el bitllet per ser a la final de Nova York.
5: En el top 1, la verdad, es el partido más importante que voy a jugar y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo, entonces yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar. Juego como sé y nunca voy a jugar mejor de lo que sé ni peor de lo que sé. Entonces solo doy lo que yo tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo. Entonces cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puede hacer, pues no sientes presión.
4: Barça i Espanyol continuen amb els primers entrenaments de la pretemporada, amb la posada a punt encara sota mínims pels blaugranes, amb només 10 jugadors del primer equip, mentre que els blanquiblaus completaran avui una doble sessió abans de començar demà una estada d'una setmana a Torremirona. Tot posat en la primera jornada de Lliga, de la qual ja es coneixen els primers horaris. L'Espanyol debutarà diumenge 16 d'agost contra el Llevant a les 6 de la tarda, mentre que el Barça aquest partit de la primera jornada no el jugarà fins al dijous 27 d'agost. Per tant, el primer partit de Lliga del Barça serà diumenge 23 d'agost en el partit de la segona jornada davant l'Elx a les 2:15 de la nit. A la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Natàlia Escot, la davantera de 19 anys, arriba procedent del Barça B, on aquesta última temporada ha acabat com a màxima golejadora de la primera federació femenina amb 16 gols en 25 partits.
7: Pues tengo muchas ganas y estoy muy ilusionada por esta temporada. Al final es lo que he dicho antes, que voy a dar el salto a Liga F, que es por lo que he estado trabajando todo este tiempo, y tengo muchas ganas de ayudar al equipo a cumplir los objetivos que nos propongamos. Pues me considero una jugadora muy ambiciosa, muy competitiva, que le encanta ganar y sobre todo pues con muchas ganas de aprender y mejorar junto a mis compañeras.
4: És una jugadora grenca, una altra jugadora de Terrassa, com Vicky Lozada, i sacsejava el mercat i es convertia com a nova jugadora del Badalona Women. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
8: La grenca Vicky Lozada torna a Catalunya i torna també a la Lliga F. Després de 5 temporades a Anglaterra, la jugadora del barri de Can Parellada arriba cedida del Bristol City al Badalona Women. Recordem que Vicky Lozada va ser una de les jugadores que va marcar el primer gol amb la selecció espanyola en un campionat i també doncs, aixecar la primera Champions amb el Barça. Amb 35 anys aportarà la seva qualitat i experiència.
25: Bueno, creo que es un proyecto que me llama mucho la atención porque creo que somos unas afortunadas, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad donde la afición se vea reflejada.
8: Doncs ara toca gaudir novament de Vicky Lozada a Catalunya.
4: I els socis de l'Europa han decidit que la temporada 26-27 la jugaran a Can Dragó.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una decisió molt important per al club. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.

0: Sota les llambordes, el racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Paraules, música i lletres a la fresca, l'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia. Paraules, música i lletres a la fresca, cada dijous de 7 a 9 del vespre amb Conxi Sánchez a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: l'estació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Junts trenca el govern de coalició a l'Ajuntament de Girona quan falta menys d'un any per a les eleccions municipals. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis acusa l'alcalde Lluxalelles de personalisme i de deixar en segon terme qüestions prioritàries per a la ciutat. Assegura que a partir d'ara faran oposició responsable.
3: Òbviament és una decisió molt meditada i, per tant, crec que és amb tota transparència ens explicar els motius, les causes i el nostre compromís ferm en seguir sumant per la ciutat de Girona.
1: La sortida de Junts deixa el govern municipal de Guanyem i Esquerra Republicana en minoria. És dimarts 14 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Consell de Ministres aprova tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. Sònia Kerr.
4: La nova norma inclou retirar la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
5: El primer titular és claro, la violència vicària és violència de género i així s'ha entendido en este projecte de llei i així lo vamos a desarrollar. És violència de género.
1: El govern indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro.
4: D'altra banda, l'executiu promet mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà, atenció, fins demà.
1: Avui sembla que els incendis donen un petit respir, tot i que la calor i la humitat van a l'alça. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Una calor, sobretot, molt enganxosa, la que estem tenint aquest dimarts. Moltíssima humitat, moltíssima xafogor, i si bé les temperatures, de moment, no s'estan desbocant, sí que aquesta humitat ben elevada fa que la sensació de molt ple estiu sigui completament evident. Temperatura que volta els 28 o 30 graus a la costa, per exemple, però amb aquesta humitat hi ha alguns núvols baixos que no s'acaben de desfer, sobretot de la Costa Daurada. Núvols que es veuen molt amenaçadors, però que no deixaran ni una gota d'aigua. A la resta del país, un temps més obert i més calorós, de fet, sí que les comarques de Lleida, de la Plana de Lleida. Arribarem a fregar els 40 graus aquesta tarda. Compta amb algunes tempestes seques que es formaran a l'Ebre i que ja aquesta propera nit aniran afectant les comarques de Ponent o de la Catalunya Central amb ventades. El dimecres, alguns núvols més, però sobretot una calorada de cal ample. Puja la temperatura per sobre dels 40 graus a més de la meitat del territori català. N'estem pendents a la xarxa.
1: L'Audiència de Badajoz condemna el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
4: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura. Això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez.
1: En cultura, el nombre d'espectadors a concerts es multiplica per més de 5 en els darrers 25 anys.
4: La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, segons xifres de l'Anuari de la Música, que enguany celebra al seu quart de segle de vida.
1: Els esports, Jordi Cervantes, nous jugadors catalans buscant la final del Mundial aquesta nit amb la selecció espanyola.
7: El combinat estatal s'enfrontarà aquesta nit a França a partir de les 9 en la primera semifinal de la cita mundialista. El partit es jugarà a Dallas i el mataroní Lamine Yamal vol liderar l'accés a la gran final.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Junts trenca el govern municipal de Girona i acusa l'alcalde Lluxalelles d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per a la formació i per a la capital gironina. Avui la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha explicat les raons dels juntaires per deixar en minoria l'executiu municipal de Guanyem i Esquerra. Girona FM, Saïd Zbai.
8: Girona es queda sense majoria al govern municipal. Junts ha confirmat avui dimarts la sortida del tripartit que compartia amb Guanyem i Esquerra i deixa l'alcalde Lluxalelles amb només 11 regidors dels 27 del ple. La vicealcaldessa fins ara i portaveu encara de Junts, Gemma Geis, ha atribuït el trencament al que ha definit com el personalisme de l'alcalde i li ha retret també haver deixat en segon terme projectes que el seu partit considerava prioritaris, com per exemple la millora dels carrers i l'asfaltatge.
3: Al final la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc, o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. A barris, alguns fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no? I per tant, en aquest sentit, la figura de l'alcalde és molt important en un ajuntament. En altres governs, d'altres característiques, poder és més col·legiada. En un ajuntament, doncs, la figura de l'alcalde és qui al final té pes a l'hora de prioritzar les àrees, aquelles mesures que s'han de prioritzar.
0: Geis ha assegurat també que la decisió es pren de forma serena i meditada i que Junts farà ara oposició responsable, tot i que continuaran també donant suport a les mesures que considerin bones per a la ciutat. La ruptura arriba després que, dos dies abans, la mateixa Geis avisés en un article al Punt Avui que se'ls havia acabat la paciència. A 11 mesos de les eleccions municipals, Girona es converteix així en un ajuntament en minoria.
1: L'actualitat municipal ens porta avui també fins a Cambrils, al Baix Camp. Allà ha saltat la polèmica per la decisió del cap de llista de Junts de fitxar per Aliança Catalana. Avui, les altres dues regidores de Junts han hagut de sortir al pas i desmentir que tot el grup faci el salt al partit d'ultradreta. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
9: Les reaccions a l'anunci del portaveu de Junts per Cambrils, Enric Daza, de passar-se a Aliança Catalana, ja han provocat les primeres reaccions. El president del comitè local de Junts per Cambrils, Gerard Garriga, ha assegurat que el partit ja no comptava amb Daza per a les eleccions municipals i que en els pròxims dies se li havia de comunicar.
10: Des de juny no es comptava ja amb l'Enric Daza, de fet havia de baixar al cap de polítiques municipals de Barcelona a parlar aquesta setmana o la que ve amb ell per dir-li que no comptava amb ell cara al 2027.
9: El pas de Daza cap a Aliança Catalana no ha agradat a les regidores que l'acompanyen a l'Ajuntament, Laura Mallau i Teresa Requesens. Totes dues han assegurat que la seva intenció és acabar el mandat com a juntaires, però que no seguiran amb Aliança Catalana.
1: I relleu avui a l'alcaldia de Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Roser Colomer, alcaldessa, fins avui ha perdut el càrrec en una moció de censura impulsada per dos exregidors del seu propi govern i el principal partit a l'oposició, que és Unitat per Vilanova. Josep Casal Centelles, regidor no adscrits des de fa dues setmanes només, és el nou alcalde de la localitat. Vallès Oriental Televisió, Clara Armengol.
11: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova, juntament amb el també regidor de l'equip de govern Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny, tots dos, juntament amb els cinc regidors d'Unitat per Vilanova, principal força a l'oposició, van registrar la moció de censura a l'Ajuntament. Després de dues setmanes de tensions i acusacions mútues, el ple de la moció s'ha celebrat aquest dimarts al migdia, un ple que han seguit en directe un centenar de persones i en què s'han viscut moments de tensió i de crits, sobretot contra els impulsors de la moció. L'equip de govern sortint, format per Impulsem Vilanova i el Partit dels Socialistes, asseguren que la presentació d'aquesta moció respon a interessos urbanístics i econòmics. Per la seva banda, l'ara ja nou alcalde justifica la moció pel desgavell econòmic i la falta de transparència del govern municipal d'aquests últims 3 anys.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. La nova norma inclou la retirada de la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. També protegeix els familiars de la dona i fins i tot els animals de companyia. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. El govern de Pedro Sánchez compleix així el pacte signat l'any passat amb tots els grups excepte Vox per lluitar contra la violència vicària. Vol convertir en llei les mesures pactades al seu pas pel Congrés. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha explicat l'acord del Consell de Ministres.
13: És un motiu hoy de alzar la voz por todas esas mujeres como Itziar Prats que han perdido lo más querido y que hoy de alguna manera van a ver satisfecha una larga preocupación y satisfecha una larga necesidad de que se regule suficientemente y se, por lo tanto, avance hacia una sociedad libre de violencia de género, libre de violencia vicaria, porque, y el primer titular es claro, la violencia vicaria es violencia de género, y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar.
12: Un altre aspecte destacat del projecte de llei és que retira automàticament la pàtria potestat als homes condemnats per violència de gènere o sexual contra la parella o els fills, una antiga demanda de les associacions de víctimes. I obre el ventall de qui pot ser considerat subjecte directe de violència vicària. Per primera vegada poden ser-ho també les persones majors d'edat sotmeses a la guàrdia i custòdia de la dona i també els pares de la dona. La norma prohibeix la publicació de materials com el llibre basat en converses amb José Bretón, que va matar els seus dos fills i que l'editorial Anagrama manté cancel·lat. A Espanya, 68 nens i nenes han estat assassinats des del 2013 i 3 aquest any.
1: El Consell de Ministres també ha aprovat avui repartir 904 milions d'euros a les comunitats autònomes per complementar el finançament de la dependència.
4: I el ministre de Drets Socials ha fet una crida a tots els grups polítics al Congrés perquè votin aquesta tarda a favor de les lleis que han de reformar el sistema de protecció de la dependència i la discapacitat. Pablo Bustinduy ha remarcat que la norma blinda una injecció de 6.200 milions d'euros per part del govern per a la dependència aquest any i el vinent.
1: A Catalunya, la Generalitat indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro. D'altra banda, l'executiu, que també s'ha reunit avui, promet mà dura contra els piròmans i demana extremar precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El govern indemnitzarà les despeses que tinguin els veïns desallotjats de casa seva al Putxet i també les botigues que han hagut de tancar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que després ja es veurà de qui és la responsabilitat i qui en pagarà el cost.
15: El govern hi farà front i després ja hi haurà el moment de dirimir responsabilitats i de veure doncs, qui afronta finalment aquestes despeses. Però és evident que els veïns i veïnes, els comerciants, no poden esperar.
14: Paneque no ha dit quan els veïns podran tornar a casa seva perquè diu que s'estan recollint mostres finca per finca per garantir-ne la seguretat. Ha dit també que la principal hipòtesi de l'esvoranc és que no es van detectar algunes escletxes que havien quedat damunt el túnel ja fet. D'altra banda, respecte als indicis que alguns focs han estat provocats, el govern ha assegurat que empaitaran els piròmans per fer-los pagar els mals causats.
15: Els trobarem, els detindrem, els posarem a disposició judicial i demanarem que caigui el pes de la llei sobre ells perquè ja veuen els efectes doncs, que està tinguent en els nostres entorns i fins i tot en la seguretat de les persones a Catalunya.
14: El govern manté la crida a respectar al peu de la lletra les prohibicions per prevenir focs.
1: Mentrestant, l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp segueix estabilitzat, tot i que encara no es pot donar per extingit. El foc ha cremat 154 hectàrees de terreny forestal des de diumenge. Tots els evacuats, això sí, ja han pogut tornar a casa. Diumenge, Ràdio Laia Batlle.
16: Ara mateix hi estan treballant 23 dotacions terrestres repassant el perímetre i remullant la zona juntament amb un helicòpter bombarder que treballa sobre el flanc dret. A hores d'ara segueix tallada la carretera entre Aiguamúrcia i Querol, ja que degut al foc hi havia perill de despreniments. Per aquest motiu s'està revisant la zona amb drons per descartar cap afectació, columnes de fum o alguna flama que pugui revifar. Sobre el terreny s'han cremat 154 hectàrees, majoritàriament del terme municipal de Querol, que és el més afectat per les flames, seguit de Pontons i Aiguamúrcia. Segons han informat els bombers de la Generalitat, l'incendi no es podrà donar per extingit fins d'aquí a 72 hores, quan s'assegurin que no hi ha revifades ni fumaroles. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra segueixen investigant les causes del tercer incendi que s'ha produït en menys d'una setmana en aquest territori. Una de les hipòtesis en la qual treballen és que el foc hauria estat intencionat.
1: Les altes temperatures afecten també de ple a la campanya de la fruita, que s'ha avançat fins a 12 dies a les comarques de Lleida. El sector expressa que Espanya es troba en una situació injusta respecte de la resta del mercat europeu. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
17: Aquest dimarts al matí ha tingut lloc la presentació de l'estudi de costos de producció de préssec, nectarina i paraguaià a la seu de Frucat, a Lleida, on el seu president, Andreu Viladegut, ha explicat que la campanya d'enguany s'ha avançat entre 10 i 12 dies a causa de les altes temperatures. Per la seva banda, Jaume Lozano, president del comitè de Pinyol de Frucat, ha advertit que hi ha una forta demanda per part del mercat europeu i nacional.
18: No tenim una alta quantitat d'estoc, tenim una forta demanda per part dels mercats europeus i nacionals, s'està satisfent, però s'està dient que no. El sector no pot permetre, allí tenim una forquilla, no?, entre l'1,10 i l'1,39, però és que nosaltres no podem vendre aquell preu. Les centrals han de guanyar-se la vida.
17: A més, ha afegit que les dades dels últims anys s'han vist distorsionades pels efectes del canvi climàtic. Actualment, segons l'estudi del CREDA, a partir de les dades de la xarxa comptable agrària de Catalunya, el cost de producció d'un quilogram de préssec i nectarina es troba en 0,58 euros i se situaria en 1,23 euros després d'afegir les despeses de confecció i comercialització.
1: 3:45, Junts per Catalunya sumarà avui els seus vots als del Partit Popular i Vox per tombar els objectius d'estabilitat, deute públic i sostre de despesa del govern espanyol que es voten al Congrés. És el pas previ necessari per a l'elaboració de pressupostos generals de l'Estat de cara a l'any que ve, que Pedro Sánchez s'ha compromès a presentar. Lluís Mata.
19: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha defensat l'objectiu per reduir el dèficit públic gradualment fins a l'1,5% del producte interior brut del 2029 com una garantia per sostenir l'estat del benestar amb més capacitat pressupostària per a les autonomies. En aquest sentit, ha carregat contra el que considera un posicionament partidista de les comunitats governades pel PP.
20: Mismo objetivo, diferente voto. Algo ha cambiado y desde luego no ha sido la responsabilidad. Señorías, no se puede reclamar más financiación y más capacidad de gasto para las comunidades autónomas y después votar en contra de los instrumentos que permiten disponer de más recursos.
19: A tot plegat, el Partit Popular ha qualificat de teatre l'escenari financer dibuixat pel PSOE i ha tornat a reclamar la convocatòria d'eleccions, mentre Junts també anunciava el seu vot contrari pel que considera com una operació de màrqueting dels socialistes per tapar els casos de corrupció que les quitxen. Escoltem els seus portaveus, José Vicente Marí i Josep Maria Cruzet.
21: Han de presentar un acuerdo de senda de estabilidad presupuestaria cuando el único acuerdo que espera ya la inmensa mayoría de los españoles y la mayoría de esta Cámara es la dimisión del señor Sánchez y la convocatoria de elecciones.
22: Perquè un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus i, de passada, intentar obtenir algun vot més dels ciutadans.
19: El revés parlamentari d'avui aboca els objectius d'estabilitat i de deute públic a una nova votació a finals de mes, quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja s'haurà posicionat sobre l'amnistia i caldrà veure llavors si Junts fa algun moviment.
1: I encara en política, notícia destacadíssima de la jornada. L'audiència de Badajoz ha condemnat el germà del president Pedro Sánchez, David Sánchez, en concret, a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
4: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura. Això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez. La Fiscalia i les defenses en demanaven l'absolució per considerar que no hi ha proves de tràfic d'influències i prevaricació. Les 7 acusacions sol·licitaven penes d'un a 6 anys, petició que el tribunal ha descartat.
1: Tornem a Catalunya. Transports Metropolitans de Barcelona aposta per una flota d'autobusos de zero emissions i abans del 2027 sumarà un total de 136 busos. Un terç funcionarà amb tecnologies no contaminants. Esplugues Televisió, Pau Herrero.
23: La incorporació de la nova flota ha suposat una inversió de 77 milions d'euros i es farà de manera progressiva durant el mes d'agost de 2026 amb l'arribada de 5 minibusos elèctrics. Cap a finals d'any, l'objectiu és tenir en marxa 24 autobusos elèctrics articulats i 20 autobusos elèctrics estàndard. A més, també s'ha publicat una licitació que permetrà incorporar al llarg del proper any 56 busos més elèctrics, dels quals 26 seran per renovar els actuals i 30 per incrementar la flota. Una renovació que aposta per avançar cap a una mobilitat pública més neta i respectuosa amb el medi ambient, segons ha explicat la presidenta de TMB, Laia Bonet.
24: Amb això seguim avançant, per tant, amb el compromís que us hem compartit en moltes ocasions de TMB per treballar per un aire més net, per una renovació de la flota, en definitiva, una flota de l'àrea metropolitana que necessitem tant pel que fa a vehicles públics com a vehicles privats, que vagi evolucionant cap a zero emissions per poder tenir una millor qualitat de l'aire.
23: Amb aquesta nova adquisició, TMB comptarà amb un total de 372 busos de zero emissions, el que significa més d'un 30% de la flota.
1: I no deixem el medi ambient, front comú de tots els ajuntaments del Solsonès en contra del pla d'energies renovables que promou el govern. Afecta 2.600 hectàrees de la comarca, entre eòlica i fotovoltaica. En un acte aquest matí, els alcaldes han reivindicat el caràcter agrícola del Solsonès i demanen al govern que refaci el pla amb la implicació del món local. Solsona FM, Roser Clotet.
3: Argumenten que l'afectació a la comarca està sobredimensionada, ja que se li assigna una producció d'energia eòlica i fotovoltaica que ocuparà 2.600 hectàrees, l'equivalent a tot el municipi de la Molsosa. En aquest sentit, destaquen que és la comarca catalana a la qual se li demana més producció en sòl no artificialitzat. Els responsables polítics defensen l'aprofitament d'energies renovables ja existents, com la del pantà de la Llosa del Cavall, embrancada des de fa 30 anys en un litigi judicial per la concessió. El conseller comarcal de Transició Energètica, Xavier Vilalta, afirma que el plantejament del Plàter és una estocada al sector primari del Solsonès.
5: Quan una explotació perd la superfície, no només perd camps, perd futur, perd aliments. Per això diem que la transició energètica no es pot consistir en substituir la producció d'aliments per la producció d'electricitat.
3: Els ajuntaments del Solsonès confien ser un exemple de reivindicació per altres municipis rurals de Catalunya i insten la ciutadania a presentar al·legacions al Plàter. El termini s'acaba el 30 d'aquest mes.
1: I és moment per a la cultura. El nombre d'espectadors a concerts s'ha multiplicat per més de 5 en els darrers 25 anys. Ha passat de 4 milions i mig a prop de 24. La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, impulsada sobretot per la música en directe. Aquestes i moltes altres xifres s'extreuen de l'Anuari de la Música, que enguany celebra el seu quart segle de vida. El seu quart de segle de vida, volem dir. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. En els darrers 25 anys, la indústria musical ha canviat de dalt a baix. Si a principis de segle el directe facturava 70 milions d'euros i les discogràfiques 82, l'any passat la música en viu va generar 244 milions d'euros i les reproduccions 21. Unes dades que l'editor del grup Enderrock, que publica l'anuari, Lluís Gendrau, pensa que es deuen a un canvi de model de negoci.
7: La indústria discogràfica fa 25 anys basava sobretot el seu negoci en les vendes i en aquell moment moltes companyies discogràfiques també treballen com a manejaments, munten festivals o tenen aliances amb empreses promotores de música en directe.
6: Un model molt vinculat a l'expansió dels festivals.
7: Aquest model de festivals fa 25 anys ho analitzàvem i atreia a mig milió d'espectadors. En aquell moment els grans festivals atrauen a 3,7 milions d'espectadors. Hi ha hagut un creixement de 640%.
6: Això cal afegir que els concerts han passat de 15.000 anuals a 32.000 i la xifra d'espectadors de 4 milions i mig a prop de 24. Això sí, les sales de concert veuen any rere any com baixa el seu públic, un fet que expliquen justament perquè els joves prefereixen els festivals.
1: I ens traslladem ara fins a Tarragona, ja que la Festa Major de Sant Magí enguany durarà encara més dies i tornarà a girar al voltant de la tradició, de l'aigua i de la música. L'esdeveniment també farà una picada d'ullet a l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: La programació anirà del 7 al 19 d'agost i combinarà els actes més emblemàtics i tradicionals amb una àmplia oferta musical, familiar, esportiva o gastronòmica. Un any més no faltarà la imaginada als jardins del Camp de Mart i pels amants de les revetlles. Hi haurà la revetlla familiar a la plaça del Rei i després la revetlla il·luminada, també revetlla a la plaça de la Font. La consellera de Cultura i Festes de Tarragona, Sandra Ramos, diu que per Sant Magí, la tradició dialoga amb el present.
25: Jo crec que és molt important combinar aquesta tradició i poder veure com la cultura popular i tradicional no és una cosa que estigui anquilosada només en una tradició, sinó que és absolutament capaç de parlar-nos de les coses que més ens preocupen avui en dia.
8: El dia de Sant Magí, dia 19, diada castellera a la plaça de les Cols, amb les quatre colles tarragonines.
1: I encara un apunt més. Abans dels esports, l'Ajuntament de Barcelona reubica el Piro Musical de la Mercè i la Festa de la Nit de Cap d'Any a causa de les obres que s'estan fent a la fira.
26: Uns treballs que són incompatibles amb la celebració d'esdeveniments de gran format a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina. Així doncs, segons ha avançat BTV, el Piro Musical es traslladarà a la platja del Bogatell, mentre que les campanades se celebraran a l'Anella Olímpica. En canvi, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i continuaran a l'ubicació actual.
1: I ara sí, arriben els esports. Avui en companyia de Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Nous jugadors catalans busquen aquesta nit la final del Mundial de Futbol.
27: Què tal, Marta? La selecció espanyola disputa aquesta nit a les 9 la primera semifinal de la cita mundialista contra França. El combinat buscarà tornar a ser una final 16 anys després, mentre que els de Deschamps volen encadenar la tercera consecutiva. Lamine Yamal es mostra confiat en les opcions d'obtenir el bitllet per a ser la final de Nova York.
0: en el top 1, la verdad. Es el partido más importante que voy a jugar y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo. Entonces, yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar. Juego como sé y nunca voy a jugar mejor de lo que sé ni peor de lo que sé. Entonces, solo doy lo que yo tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo. Entonces, cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puede hacer, pues no sientes presión.
27: L'Espanyol ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta de Natàlia Scott, la davantera de 19 anys, arriba procedent del Barça B, on aquesta última temporada ha acabat com a màxima golejadora de la Primera Federació Femenina amb 16 gols en 25 partits. És de Terrassa i també una altra jugadora grenca, en aquest cas Vicky Losada, ha estat presentada avui com a nova jugadora del Badalona Women. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
2: Avui s'ha fet a l'Hotel Marina Badalona la presentació oficial de Vicky Losada, el fitxatge estrella del Badalona Women que us vam avançar ahir. L'arribada de la migcampista de Terrassa ha creat tot un terrabastall a la Lliga Femenina pel que suposa el retorn d'un mite internacional del futbol femení. Losada, que ha passat 6 temporades lluny de casa seva, ha vist en el Badalona una oportunitat única per tornar a la Lliga i, sobretot, tornar a casa.
9: Al final, jo ara iba a complir mi temporada 5 en Inglaterra y la verdad que emocionalmente, anímicamente, necesitaba volver aquí y creo que me gustaría acabar mi carrera disfrutando de un fútbol que a lo mejor se asemeja más a lo que a mí me gusta.
2: Vicky Losada ha estat acompanyada avui per 5 jugadores del planter, 5 jugadores que han guanyat recentment amb la Lavi del club la Lliga Futur Web, una primera edició d'una competició que, com el Badalona Women, busca potenciar el futbol femení des de la base.
27: A Primera Federació, l'Europa, els socis de l'Europa han decidit que el seu equip jugarà a Can Dragó, després de que s'hagi imposat aquesta opció per 624 vots contra els 364 de l'opció del Narcís Sala. A més, l'equip de la Vila de Gràcia també anunciava que Jordi Cano no continuarà sent jugador de l'Europa el curs que ve. Una categoria per sota, Sergio García ha estat presentat oficialment com a nou entrenador de l'Espanyol B. Arriba amb la intenció de créixer com a tècnic després d'uns inicis a l'Adam. Sergio es mostra feliç per tornar a casa.
10: Al final, ya sabéis que, bueno, lo que yo he sentido todos estos años por este club y lo sigo sintiendo. La verdad que estoy hasta como un poquito nervioso porque al final volver donde he estado muchos años, me han querido, me han tratado súper bien, pues siempre de agradecer.
27: I Joel Parra, jugador del Barça, ha signat aquest matí la seva ampliació de contracte amb el bàsquet fins al 2030. L'escoltem.
11: Sí, anar creixent mica en mica és l'objectiu que em vaig marcar quan vaig arribar aquí el primer any, no? Anar creixent com a jugador, anar creixent com a persona, no? I crec que aquests passes endavant, doncs la veritat que estic molt content, no? I orgullós de tot el treball que estic fent, però sabem que encara puc fer més passes endavant i, bueno, aquesta és l'oportunitat i és la mentalitat que tinc de cara aquests anys.
27: I notícia d'última hora, Marta, el Palau Blaugrana serà la seu de la Supercopa d'Espanya de futbol, sala que es disputarà el 5 i 6 de setembre.
1: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la CIS de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a dos

0: que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: L'incendi de Caldes i Sentmenat queda extingit després d'una setmana. Coincidint amb això, els representants dels ajuntaments de Caldes, Sentmenat, Gallifa, Sant Feliu i Sant Llorenç es van reunir ahir amb la Diputació de Barcelona per analitzar l'impacte del foc als municipis. L'objectiu de la trobada era coordinar les primeres mesures de suport i restauració de l'entorn afectat per les flames. A banda dels representants municipals, també van participar a la trobada el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i a responsables de l'Oficina Tècnica de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació. La reunió ha servit per iniciar la planificació dels propers treballs per a la restauració de l'espai natural afectat. La Fundació Santa Susana i la Fundació Sociosanitària han presentat el balanç de dades de l'any 2025. Aquest exercici ha tingut per títol Sumem per multiplicar, per mostrar el treball entre les dues fundacions i transmetre tota la informació a les persones implicades. El document recull totes les xifres d'ingressos i despeses, les inversions, donacions i inversions i un anàlisi de totes dues fundacions. Entre les xifres més destacades es troben les 1.400 persones ateses sota el servei sociosanitari. Així ho expressa la directora de la Fundació Sociosanitària Santa Susana, Anna Iguassanosa.
3: Destacar, podríem comentar, doncs dins del servei de sociosanitari hem atès a unes 1.400 persones, tant amb serveis d'internament com amb atenció diurna. Podíem compartir la gran rotació que tenim amb els serveis d'internament, que amb 100 llits hem pogut atendre a 825 persones. Això implica una alta rotació i poder, no, des del servei de salut i de l'atenció intermitja, tindre una equitat del servei i poder atendre el màxim de persones de la nostra població de Caldes i de la comarca.
2: A banda d'aquest exercici de transparència, les dades també recullen el grau de satisfacció en totes les seccions i un estudi de sostenibilitat. En aquest sentit, destaca la satisfacció de les persones usuàries amb notes superiors al 7 i la justificació sobre la sostenibilitat en els consums d'electricitat i aigua o la reducció de les emissions, entre d'altres qüestions. Tota la informació detallada es pot consultar a la web de fss.cat. La segona millor nota de la selectivitat al Vallès Oriental ha estat d'un estudiant de Caldes de Montbui. L'alumne Ernest Codina, de les Escoles Pia, ha tret un 9,4 a les proves de l'ESPAU, la segona millor nota de la selectivitat a la comarca amb un propòsit ben clar, estudiar Global Studies. Es tracta d'un grau de la Universitat Pompeu Fabra en què combinen economia, política i relacions internacionals. Un gran canvi a nivell de mobilitat i companys perquè Codina porta des d'I3 amb els mateixos companys i companyes, un pas que realitza per embarcar-se en una nova etapa d'aprenentatge. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en assalts violents amb arma de foc i robatoris en domicili, uns lladres que també haurien actuat en habitatges de Caldes. 7 membres del grup han estat detinguts en una operació conjunta amb la Policia Nacional i els Mossos. 2 d'ells han entrat en presó provisional. En els immobles intervinguts s'han trobat rellotges d'alta gamma, armes de foc, droga i milers d'euros en efectiu. Segons els primers indicis, es pot tractar del grup Trinitarios, coneguts per cometre actes violents com el crim de fa uns dies al Parc de la Pegaso de Barcelona.

Tensa i ambient assolellat en una setmana marcada per la tercera onada de calor de l'estiu. Les temperatures han arribat a la màxima de 33 graus amb un cel totalment clar. La calitja de pols sahariana continua present i la sensació de xafogor és rellevant. Demà dimecres és quan la calor tocarà sostre. La temperatura s'enfilarà fins als 39 graus amb un matí de ple estiu i una tarda amb novetats. Sembla que, degut a la intensa calor, poden créixer núvols que podrien deixar algun ruixat o tempesta molt puntual a primera hora de la tarda. Tot i això, l'ambient continuarà molt càlid també durant la nit, amb unes mínimes de 21 graus que deixaran una nit tropical plena de xafogor. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ah!

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre. Música per a tots els gustos. La fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'incendi de Caldes i Sentmenat queda extingit després d'una setmana. Coincidint amb això, els representants dels ajuntaments de Caldes, Sentmenat, Gallifa, Sant Feliu i Sant Llorenç es van reunir ahir amb la Diputació de Barcelona per analitzar l'impacte del foc als municipis. L'objectiu de la trobada era coordinar les primeres mesures de suport i restauració de l'entorn afectat per les flames. A banda dels representants municipals, també van participar a la trobada el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i a responsables de l'Oficina Tècnica de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació. La reunió ha servit per iniciar la planificació dels propers treballs per a la restauració de l'espai natural afectat. La Fundació Santa Susana i la Fundació Sociosanitària han presentat el balanç de dades de l'any 2025. Aquest exercici ha tingut per títol Sumem per multiplicar, per mostrar el treball entre les dues fundacions i transmetre tota la informació a les persones implicades. El document recull totes les xifres d'ingressos i despeses, les inversions, donacions i inversions i un anàlisi de totes dues fundacions. Entre les xifres més destacades es troben les 1.400 persones ateses sota el servei sociosanitari. Així ho expressa la directora de la Fundació Sociosanitària Santa Susana, Anna Iguassanosa.
2: Destacar, podríem comentar, doncs dins del servei de sociosanitari hem atès a unes 1.400 persones, tant amb serveis d'internament com amb atenció diurna. Podíem compartir la gran rotació que tenim amb els serveis d'internament, que amb 100 llits hem pogut atendre a 825 persones. Això implica una alta rotació i poder, no, des del servei de salut i de l'atenció intermitja, tindre una equitat del servei i poder atendre el màxim de persones de la nostra població de Caldes i de la comarca.
1: A banda d'aquest exercici de transparència, les dades també recullen el grau de satisfacció en totes les seccions i un estudi de sostenibilitat. En aquest sentit, destaca la satisfacció de les persones usuàries amb notes superiors al 7 i la justificació sobre la sostenibilitat en els consums d'electricitat i aigua o la reducció de les emissions, entre d'altres qüestions. Tota la informació detallada es pot consultar a la web de fss.cat. La segona millor nota de la selectivitat al Vallès Oriental ha estat d'un estudiant de Caldes de Montbui. L'alumne Ernest Codina, de les Escoles Pia, ha tret un 9,4 a les proves de l'ESPAU, la segona millor nota de la selectivitat a la comarca amb un propòsit ben clar, estudiar Global Studies. Es tracta d'un grau de la Universitat Pompeu Fabra en què combinen economia, política i relacions internacionals. Un gran canvi a nivell de mobilitat i companys perquè Codina porta des d'I3 amb els mateixos companys i companyes, un pas que realitza per embarcar-se en una nova etapa d'aprenentatge. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en assalts violents amb arma de foc i robatoris en domicili, uns lladres que també haurien actuat en habitatges de Caldes. 7 membres del grup han estat detinguts en una operació conjunta amb la Policia Nacional i els Mossos. 2 d'ells han entrat en presó provisional. En els immobles intervinguts s'han trobat rellotges d'alta gamma, armes de foc, droga i milers d'euros en efectiu. Segons els primers indicis, es pot tractar del grup Trinitarios, coneguts per cometre actes violents com el crim de fa uns dies al Parc de la Pegaso de Barcelona.

I acabem amb el temps. Avui tenim un dimarts de calor intensa i ambient assolellat en una setmana marcada per la tercera onada de calor de l'estiu. Les temperatures han arribat a la màxima de 33 graus amb un cel totalment clar. La calitja de pols sahariana continua present i la sensació de xafogor és rellevant. Demà dimecres és quan la calor tocarà sostre. La temperatura s'enfilarà fins als 39 graus.

amb un matí de ple estiu i una tarda amb novetats. Sembla que, degut a la intensa calor, poden créixer núvols que podrien deixar algun ruixat o tempesta molt puntual a primera hora de la tarda. Tot i això, l'ambient continuarà molt càlid també durant la nit, amb unes mínimes de 21 graus que deixaran una nit tropical plena de xafogó. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quant creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'incendi de Caldes i Sentmenat queda extingit després d'una setmana. Coincidint amb això, els representants dels ajuntaments de Caldes, Sentmenat, Gallifa, Sant Feliu i Sant Llorenç es van reunir ahir amb la Diputació de Barcelona per analitzar l'impacte del foc als municipis. L'objectiu de la trobada era coordinar les primeres mesures de suport i restauració de l'entorn afectat per les flames. A banda dels representants municipals, també van participar a la trobada el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i els responsables de l'Oficina Tècnica de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació. La reunió ha servit per iniciar la planificació dels propers treballs per a la restauració de l'espai natural afectat. La Fundació Santa Susana i la Fundació Sociosanitària han presentat el balanç de dades de l'any 2025. Aquest exercici ha tingut per títol Sumem per multiplicar, per mostrar el treball entre les dues fundacions i transmetre tota la informació a les persones implicades. El document recull totes les xifres d'ingressos i despeses, les inversions, donacions i inversions i un anàlisi de totes dues fundacions. Entre les xifres més destacades es troben les 1.400 persones ateses sota el servei sociosanitari. Així ho expressa la directora de la Fundació Sociosanitària Santa Susana, Anna Iguassanosa.
2: Destacar, podríem comentar, doncs dins del servei de sociosanitari hem atès a unes 1.400 persones, tant amb serveis d'internament com amb atenció diurna. Podíem compartir la gran rotació que tenim amb els serveis d'internament, que amb 100 llits hem pogut atendre a 825 persones. Això implica una alta rotació i poder, no, des del servei de salut i de l'atenció intermitja, tindre una equitat del servei i poder atendre el màxim de persones de la nostra població de Caldes i de la comarca.
1: A banda d'aquest exercici de transparència, les dades també recullen el grau de satisfacció en totes les seccions i un estudi de sostenibilitat. En aquest sentit, destaca la satisfacció de les persones usuàries amb notes superiors al 7 i la justificació sobre la sostenibilitat en els consums d'electricitat i aigua o la reducció de les emissions, entre d'altres qüestions. Tota la informació detallada es pot consultar a la web de fss.cat. La segona millor nota de la selectivitat al Vallès Oriental ha estat d'un estudiant de Caldes de Montbui. L'alumne Ernest Codina, de les Escoles Pia, ha tret un 9,4 a les proves de l'ESPAU, la segona millor nota de la selectivitat a la comarca amb un propòsit ben clar, estudiar Global Studies. Es tracta d'un grau de la Universitat Pompeu Fabra en què combinen economia, política i relacions internacionals. Un gran canvi a nivell de mobilitat i companys perquè Codina porta des d'I3 amb els mateixos companys i companyes, un pas que realitza per embarcar-se en una nova etapa d'aprenentatge. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en assalts violents amb arma de foc i robatoris en domicili, uns lladres que també haurien actuat en habitatges de Caldes. 7 membres del grup han estat detinguts en una operació conjunta amb la Policia Nacional i els Mossos. 2 d'ells han entrat en presó provisional. En els immobles intervinguts s'han trobat rellotges d'alta gamma, armes de foc, droga i milers d'euros en efectiu. Segons els primers indicis, es pot tractar del grup Trinitarios, coneguts per cometre actes violents com el crim de fa uns dies al Parc de la Pegaso de Barcelona.

I acabem amb el temps. Avui tenim un dimarts de calor intensa i ambient assolellat en una setmana marcada per la tercera onada de calor de l'estiu. Les temperatures han arribat a la màxima de 33 graus amb un cel totalment clar. La calitja de pols sahariana continua present i la sensació de xafogor és rellevant. Demà dimecres és quan la calor tocarà sostre. La temperatura s'enfilarà fins als 39 graus amb un matí de ple estiu i una tarda amb novetats. Sembla que, degut a la intensa calor, poden créixer núvols que podrien deixar algun ruixat o tempesta molt puntual a primera hora de la tarda. Tot i això, l'ambient continuarà molt càlid també durant la nit, amb unes mínimes de 21 graus que deixaran una nit tropical plena de xafogor. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Ràdio Caldes, 107.8. Estiu 2026 a Ràdio Caldes.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: per a la restauració de l'espai natural afectat. La Fundació Santa Susana i la Fundació Sociosanitària han presentat el balanç de dades de l'any 2025. Aquest exercici ha tingut per títol Sumem per multiplicar, per mostrar el treball entre les dues fundacions i transmetre tota la informació a les persones implicades. El document recull totes les xifres d'ingressos i despeses, les inversions, donacions i inversions i un anàlisi de totes dues fundacions. Entre les xifres més destacades es troben les 1.400 persones ateses sota el servei sociosanitari. Així ho expressa la directora de la Fundació Sociosanitària Santa Susana, Anna Iguassanosa.
1: Destacar, podríem comentar, doncs, dins del servei de sociosanitari hem atès a unes 1.400 persones, tant amb serveis d'internament com amb atenció diurna. Podíem compartir la gran rotació que tenim amb els serveis d'internament, que amb 100 llits hem pogut atendre a 825 persones. Això implica una alta rotació i poder, no, des del servei de salut i de l'atenció intermitja, tindre una equitat del servei i poder atendre el màxim de persones de la nostra població de Caldes i de la comarca.
0: A banda d'aquest exercici de transparència, les dades també recullen el grau de satisfacció en totes les seccions i un estudi de sostenibilitat. En aquest sentit, destaca la satisfacció de les persones usuàries amb notes superiors al 7 i la justificació sobre la sostenibilitat en els consums d'electricitat i aigua o la reducció de les emissions, entre d'altres qüestions. Tota la informació detallada es pot consultar a la web de fss.cat. La segona millor nota de la selectivitat al Vallès Oriental ha estat d'un estudiant de Caldes de Montbui. L'alumne Ernest Codina, de les Escoles Pia, ha tret un 9,4 a les proves de l'ESPAU, la segona millor nota de la selectivitat a la comarca amb un propòsit ben clar, estudiar Global Studies. Es tracta d'un grau de la Universitat Pompeu Fabra en què combinen economia, política i relacions internacionals. Un gran canvi a nivell de mobilitat i companys perquè Codina porta des d'I3 amb els mateixos companys i companyes, un pas que realitza per embarcar-se en una nova etapa d'aprenentatge. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en assalts violents amb arma de foc i robatoris en domicili, uns lladres que també haurien actuat en habitatges de Caldes. 7 membres del grup han estat detinguts en una operació conjunta amb la Policia Nacional i els Mossos. 2 d'ells han entrat en presó provisional. En els immobles intervinguts s'han trobat rellotges d'alta gamma, armes de foc, droga i milers d'euros en efectiu. Segons els primers indicis, es pot tractar del grup Trinitarios, coneguts per cometre actes violents com el crim de fa uns dies al parc de la Pegaso de Barcelona.

I acabem amb el temps. Avui tenim un dimarts de calor intensa i ambient assolellat en una setmana marcada per la tercera onada de calor de l'estiu. Les temperatures han arribat a la màxima de 33 graus amb un cel totalment clar. La calitja de pols sahariana continua present i la sensació de xafogor és rellevant. Demà dimecres és quan la calor tocarà sostre. La temperatura s'enfilarà fins als 39 graus amb un matí de ple estiu i una tarda amb novetats. Sembla que, degut a la intensa calor, poden créixer núvols que podrien deixar algun ruixat o tempesta molt puntual a primera hora de la tarda. Tot i això, l'ambient continuarà molt càlid també durant la nit, amb unes mínimes de 21 graus que deixaran una nit tropical plena de xafogor. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'incendi de Caldes i Sentmenat queda extingit després d'una setmana. Coincidint amb això, els representants dels ajuntaments de Caldes, Sentmenat, Gallifa, Sant Feliu i Sant Llorenç es van reunir ahir amb la Diputació de Barcelona per analitzar l'impacte del foc als municipis. L'objectiu de la trobada era coordinar les primeres mesures de suport i restauració de l'entorn afectat per les flames. A banda dels representants municipals, també van participar a la trobada el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i els responsables de l'Oficina Tècnica de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació. La reunió ha servit per iniciar la planificació dels propers treballs

0: de la Fundació Sociosanitària Santa Susana, Anna Iguassanosa.
1: Destacar, podríem comentar, doncs, dins del servei de sociosanitari hem atès a unes 1.400 persones, tant amb serveis d'internament com amb atenció diurna. Podíem compartir la gran rotació que tenim amb els serveis d'internament, que amb 100 llits hem pogut atendre a 825 persones. Això implica una alta rotació i poder, no, des del servei de salut i de l'atenció intermitja, tindre una equitat del servei i poder atendre el màxim de persones de la nostra població de Caldes i de la comarca.
0: A banda d'aquest exercici de transparència, les dades també recullen el grau de satisfacció en totes les seccions i un estudi de sostenibilitat. En aquest sentit, destaca la satisfacció de les persones usuàries amb notes superiors al 7 i la justificació sobre la sostenibilitat en els consums d'electricitat i aigua o la reducció de les emissions, entre d'altres qüestions. Tota la informació detallada es pot consultar a la web de fss.cat. La segona millor nota de la selectivitat al Vallès Oriental ha estat d'un estudiant de Caldes de Montbui. L'alumne Ernest Codina, de les Escoles Pia, ha tret un 9,4 a les proves de l'ESPAU, la segona millor nota de la selectivitat a la comarca amb un propòsit ben clar, estudiar Global Studies. Es tracta d'un grau de la Universitat Pompeu Fabra en què combinen economia, política i relacions internacionals. Un gran canvi a nivell de mobilitat i companys perquè Codina porta des d'I3 amb els mateixos companys i companyes, un pas que realitza per embarcar-se en una nova etapa d'aprenentatge. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en assalts violents amb arma de foc i robatoris en domicili, uns lladres que també haurien actuat en habitatges de Caldes. 7 membres del grup han estat detinguts en una operació conjunta amb la Policia Nacional i els Mossos. 2 d'ells han entrat en presó provisional. En els immobles intervinguts s'han trobat rellotges d'alta gamma, armes de foc, droga i milers d'euros en efectiu. Segons els primers indicis, es pot tractar del grup Trinitarios, coneguts per cometre actes violents com el crim de fa uns dies al Parc de la Pegaso de Barcelona.

0: I acabem amb el temps. Avui tenim un dimarts de calor intensa i ambient assolellat en una setmana marcada per la tercera onada de calor de l'estiu. Les temperatures han arribat a la màxima de 33 graus amb un cel totalment clar. La calitja de pols sahariana continua present i la sensació de xafogor és rellevant. Demà dimecres és quan la calor tocarà sostre. La temperatura s'enfilarà fins als 39 graus amb un matí de ple estiu i una tarda amb novetats. Sembla que, degut a la intensa calor, poden créixer núvols que podrien deixar algun ruixat o tempesta molt puntual a primera hora de la tarda. Tot i això, l'ambient continuarà molt càlid també durant la nit, amb unes mínimes de 21 graus que deixaran una nit tropical plena de xafogor. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
2: Benvinguts. Sou a Sota les Llambordes, el racó on les històries prenen vida i on cada pedra del camí amaga un secret. Aquí, sota les llambordes, hi trobem tresors literaris, llibres que obren finestres, que ens porten a altres mons, altres èpoques, altres vides. Cada pàgina és una porta que ens entreobre, cada autor una veu que ens guia, cada lectura una empremta que ens transforma. Els llibres són això, vides que es despleguen, aventures que ens fan viatjar i reflexions que ens fan aturar. I només cal aixecar una llamborda literària per descobrir tot el que batega a sota. Sota les llambordes és un espai de conversa amb aquests tresors i amb els seus creadors, autors, autores, veus que fan possible que la literatura continuï viva.

0: Hi ha nit d'estiu que tenen una llum diferent, una llum que no ve només del cel, sinó de la música, de la cultura, de la gent, que fa possible que els pobles respirin art. I avui, aquí, a Sota les Llambordes, volem parlar d'aquesta llum. Monistrol de Calders es prepara per a les nits del campanar, un cicle que converteix l'amfiteatre en un espai on la música no només s'escolta, es viu, i darrere d'aquesta màgia hi ha una pianista que coneix el silenci, la intensitat i la bellesa com poques, Esther Pineda. Avui ens acompanya i ho fa amb una amiga que també sap mirar el món amb ulls creatius, Quiqui Mascareñas, dissenyadora gràfica, il·lustradora, editora i conductora de Club de Lectura, justament a Monistrol. Una dona que, com podria dir jo mateixa, sap que els llibres són una manera de respirar. Avui parlarem de música, de territori, de cultura, d'amistat, de creació. Parlarem de com es construeix un cicle de concert que no és només programació, és identitat, i parlarem de com la cultura, quan és viva, sempre troba el seu lloc sota les llambordes. I ara sí, obrim el programa d'avui. Esther Pineda, Quiqui Mascareñas, benvingudes a Sota les Llambordes i també aquí a la ràdio, Ràdio Caldes.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: És la primera vegada aquí a Ràdio Caldes i, per suposat, a Sota les Llambordes. A Sota les Llambordes, jo ja ho he dit, és un programa més bé literari, en el que, però que també entra la cultura en general, i la música, per suposat, perquè sempre la tinc present. I el tema està, perquè es diu Sota les Llambordes? Sota les Llambordes trobem tresors, no? I aquests tresors hem de posar-los cap amunt. Vull dir, han d'anar amunt de les Llambordes. I aquesta sempre és la intenció. I de fet, després de fer aquesta entradeta, amb el vostre permís, faré 5 cèntims més del que sou i representeu dins la cultura, que és molt, però ho faré de manera resumida. Començaré per Esther Pineda. Si m'equivoco, me rectifiques.
1: Molt bé.
0: És un artista que fa gran la música i que enalteix la cultura. Ets nascuda a Sabadell, crec.
1: Exactament, sí, però darrere els monistrolenques.
0: Sí. És pianista amb una trajectòria internacional extensa i reconeguda. Actua a sales de França, Anglaterra, Amèrica Llatina i a escenaris de prestigi com el Teatre de Châtelet. Aquest és el Biltmore, no sé si ho pronunciaré bé, Biltmore Hall, o el Festival Internacional de Torroella de Montgrí. Vull dir que això també és correcte.
1: Sí, totalment.
0: El seu repertori abraça el segle XIX i XX, però també manté un compromís profund amb la música catalana i espanyola, que difon i promou intensament. Ha enregistrat amb Harmonia Mundi, ha col·laborat amb violinistes francesos i la crítica ha elogiat la sensibilitat i la qualitat sonora de les seves teves interpretacions. Vull dir que això són cosetes que trobo, no? I és que en el Google, i no només en el Google, sinó dins de la teva web, directament ja ho puc dir,
1: Molt bé,
0: per això que era difícil equivocar-me. També és professora al Conservatori Jean-Philippe Rameau de París, tutora del, això m'ho explicarà perquè tinc les inicials, del CNSMDP.
1: Això és el Conservatori Superior Nacional de Música i Dansa de París.
0: Veus? És que a París, diguem, tens una connexió total, podríem dir, no?
1: És que fa molts anys que hi visc.
0: Clar, sí. Vius allà, però de tant en tant estàs aquí.
1: Vinc molt a Catalunya.
0: A Monistrol, Monistrol.
1: Exactament,
0: de Calders.
1: Sí.
0: És doctora també en musicologia, musicologia sistemàtica i investigadora en neuropsicologia de la música. D'unidó també, vull dir que a més, psicòloga, però dins de la música, Això és una teràpia, suposo que també molt, molt, que va molt bé amb la persona, no?
1: De fet, la neuropsicologia no té que veure amb teràpies, sinó amb els estudis del cervell, amb tot el que toca tant la interpretació musical com l'ensenyament. O sigui, aquesta ha sigut en un moment determinat, jo sempre he estat molt compromès amb l'ensenyament, amb la docència, i en un moment determinat doncs, vaig voler anar més enllà i fer un doctorat en neuropsicologia de la música, que efectivament ens aporta tota una sèrie d'elements en com podem innovar amb la pedagogia, l'aprenentatge, però també l'interpretació, o sigui, com un músic treballa en el seu dia a dia, com estructura la feina, respectant una mica doncs, tots els seus ritmes interns a nivell psicològic.
0: Mm-hmm. També destacar que ets creadora de l'Institut Artsis, és un projecte que a més ha estat guardonat pel Ministeri de la Cultura. Mm-hmm. En aquest cas, de la cultura de França,
1: la
0: també.
1: Sí.
0: I aquest estiu, sota la teva direcció, podríem dir, direcció artística, Monistrós de Calders acollirà el cicle Les nits del campanar, amb artistes com Mariona Camach, Blooming Du i tu mateixa. Uh-huh. I que presentarà, a més aquí presentaràs el teu àlbum, el teu darrer àlbum, que és Evocacions Ibèriques, que també algunes músiques escoltarem durant el programa. I ara passo a la Quiqui. Quiqui Mascareñas, doncs és dissenyadora gràfica, il·lustradora i editora de llibres en totes les seves facetes. També ho he trobat, però tot i que te podia preguntar, no? Però vull dir això, però tu pots afegir més,
2: bueno,
0: o rectificar.
2: Més que editora de llibres, que també, sobretot estic especialitzada en imatge corporativa. Mm-hmm. O sigui, creo des de zero la teva marca personal en paper, amb una essència, no? O sigui, no, que sigui plàstica, no? Que no, que digui algo més que no pas perquè és bonic. Mm-hmm. que respiri la teva personalitat.
0: Però això, per exemple, amb tothom que t'ho demana o especialment amb persones, a escriptors o escriptores?
2: A tothom que m'ho demana i també...
0: O artistes, etc.
2: Recentment he fet d'una escriptora i em va dir és que has captat de seguida el que volia interpretar però jo no ho sabia fer.
0: Mm-hmm. O sigui, i ho transmets justament amb aquesta imatge que tu fas, amb aquesta, sí. Podríem dir, la edició, no?
2: Sí.
0: O el disseny gràfic.
2: M'agrada, o sigui, hi ha una cosa que es repeteix constantment quan entrego la meva feina i és que elegant, no? M'agrada molt que respiri senzillesa, però...
0: Elegància.
2: Elegància.
0: Ah, sí, molt bé. També ets una professional que saps unir imatge, forma i narrativa i que has treballat en projectes editorials que respiren això, el que acabes de dir, sensibilitat, precisió i mirada artística. Mm. A més, jo podria dir que ets una gran divulgadora de... en aquest cas, de lectures, de cultura, de literatura, podríem dir, no?
2: Sí, vaig néixer en un entorn molt... Bueno, casa meva era una biblioteca, vaig néixer en un pis a Barcelona que tot eren llibres, i bueno, la cultura, la lectura, sobretot, ha format part de la meva infantesa i la meva joventut. El meu pare comprava al cap de setmana 5 diaris, no? A Le Monde...
0: Sí, perquè tens una connexió francesa.
2: Clar, perquè la meva mare era mig francesa, mig alemana, i llavors jo, a la mínima que hi havia vacances, marxava a França. Uh-huh. I llavors, de fet, el meu primer idioma va ser francès, uh-huh. I vaig arribar aquí dient, ulala, que és que sé jolí.
0: Ets conductora, a més del Club de Lectura de Monistrós de Calders,
2: sí.
0: Un projecte que et van demanar justament des de... crec que des de l'Ajuntament mateix.
2: No, oh. Jo em vaig oferir.
0: Ah, val.
2: I, de fet,
0: i ho van acceptar.
2: Tothom em... Sí, però tothom em deia, ui, serà molt complicat, i vaig... no vaig escoltar, i vaig tirar...
0: Pel dret.
2: Vaig tirar pel dret i ha funcionat molt bé.
0: I funciona.
2: De fet, la nostra estimada...
0: O sigui, ara Yolanda... que... ja quantes edicions portes? Una, dues?
2: Ara ja estem acabant... Bueno, estem fent el segon any.
0: La segona, sí.
2: Però tinc... Som 700 habitants i hi ha més de 15, gairebé 20 persones.
0: Això és tot un èxit, de veritat, eh?
2: I, de fet, la Yolanda, quan va venir, la nostra
0: estimada Yolanda... Sí, la nostra estimada Yolanda, Yolanda Bataller.
2: Bataller, quan va venir, es va quedar sorpresa de que hi havia 40 persones escoltant-la.
0: D'un-hi-do. Doncs... això va molt bé, perquè no sovint passa. Vull dir que sí que s'acostumen a apuntar bastants persones. Per exemple, vull dir, en un poble com aquest, estem parlant de 18.000 habitants, i clar, si hi ha diversos, quan hi ha diversos clubs de lectura, clar, s'han de dividir. Sí. I això també pot passar a la població del costat, a Palau, etc. Vull dir, clar, però tot i així, te quedes en 15, entre 15 i 20, que també penso que no està malament. Per això, si dic que en una població de 700 habitants...
2: Som 15.
0: 15, sí. Està molt bé. Està molt bé, però també pot ser perquè és la primera vegada que s'ha fet o que s'està fent un club de lectura.
2: Bueno, es va intentar, però no va acabar de funcionar. Jo crec que el secret és una mica... el carinyo que poses amb les coses, no? També amb saber escoltar les persones que et venen, amb voler apropar la cultura a les persones, però sense cap mena de competència, no? Sempre els dic que la meva teoria és apropar la cultura, però sense que ells m'hagin de demostrar res. És a dir, si no t'agrada, no t'agrada i no passa res.
0: Exacte. És que passa això.
2: I és lícit i està bé.
0: I totalment, totalment d'acord. Vull dir, perquè és algo... És que les propostes es fan, però això ja anirem parlant més estressament, bueno, perquè justament quan parlem del club de lectura...
2: Sí, com la meva àvia sempre deia que les goûts et les couleurs no se discutent pas, que vol dir els gustos i els colors no es poden discutir, i jo és una cosa que em poso... Ho faig servir com a bandera, no?, una mica, i no és perquè a nosaltres ens agradi el negre que sigui...
0: No, no, que li hagi d'agradar a tothom, jo ho entenc perfectament. A mi m'encanta, però això no vol dir que a la gent li agradi.
2: Exacte.
0: Ni molt menys, vull dir que hi ha gustos per tots. A un altre pues, li agrada més la novel·la històrica, com pot agradar. De fet, és que jo penso que ha d'agradar tot. Vull dir, quan trobes una bona obra, és
2: sí.
0: igual. O un bon llibre, és igual del,
2: sí, de fet,
0: del que sigui.
2: Un club de lectura serveix també, perquè a mi m'ha passat, i encara em passa, de trencar esquemes, no? És una mica el sentit de... jo, per exemple, només llegia novel·la històrica o diaris o cartes, no?
0: El que te venia a tu de gust.
2: Sí, i estar en clubs de lectura, que també tu i jo ens hem conegut en el club de lectura de la Yolanda Bataller, a mi m'ha fet trencar esquemes, perquè he llegit coses que mai hagués llegit. I ara els que em segueixen em diuen és que em fas trencar no? els meus...
0: Sí, els meus gustos. Perquè
2: exacte.
0: És que es tracta d'això. Has de passar del que t'agrada realment, perquè no pensis que les propostes que a vegades fas no vol dir que t'agradin realment. El que passa que sí que és una manera de que la gent descobreixi, les persones descobreixin tot tipus de lectures. Bueno. Clàssics, no clàssics, poesia, tot. I és precisament el que es va ensenyar a Yolanda.
2: Sí.
0: Puede que a partir d'aquí...
2: I també també llegim molt sobre literatura rural.
0: També.
2: Per tant, ja que som en un poble rural i feminista, i la gent està molt contenta.
0: Molt bé. Doncs així, ja dic que després anirem parlant. L'Esther i tu, jo diria que també teniu un vincle cultural sou còmplices de cultural, en el sentit de que la cultura, vull dir, també us arrela, no? Vull dir que esteu hi ha aquest feedback, no? Perquè no, tu, estem parlant de literatura en el teu cas, però estic segura, i per això ja te vaig posar en contacte amb mi, perquè la música és algo que atrau també. Però vosaltres, des de quan teniu aquest vincle de coneixement, d'amistat?
2: Contesta't.
1: Doncs molt recent, perquè jo he conegut a la Cristina arrel del seu rol com a dinamitzadora.
0: Clar, el tio Cristina i...
2: No, a mi m'agrada molt Quiqui.
0: Sí, Cristina, però Cristina és el teu nom.
2: Sí, però ningú m'ho diu.
0: Ja, però és molt...
1: A mi encara no, a mi encara no m'has autoritzat a dir-te Quiqui, no, aleshores jo...
0: Sí, jo la conec com a Quiqui, però m'encanta el
1: doncs
0: nom de Cristina.
1: Doncs a la Quiqui l'he conegut arrel del seu rol doncs, com a dinamitzadora a l'Ajuntament, que és una tasca que, a més, fa de molt, molt bon nivell. I, efectivament, tenim connexions en molts àmbits i ens n'hem donat compte de seguida, perquè hi ha una connexió a la cultura des d'un punt de vista ampli, després amb la cultura francesa, sens dubte, i a més el que acabes de dir, Quiqui, fa un moment, està claríssim també, anava a dir-ho sí, que l'oferta, o sigui, el que un pugui proposar... ha de ser una proposta oberta i la gent veurà si li agrada o no li agrada. I una mica aquesta idea també hi és amb el festival aquest, que a mi m'ha fet il·lusió doncs, impulsar, donar-hi una empenta perquè hi hagués una diversitat en el que s'ofereix culturalment a la població de Monistrol i fora de Monistrol amb aquest cicle de música clàssica, perquè està pensat tant per aquella persona que no ha anat mai a un concert com per aquells que escolten molta música i per aquells que són músics i que són melòmens. O sigui, que la gent tingui una paleta de possibilitats en la que diguis, doncs sí, això m'ha encantat, allò, doncs molt menys, no? I és una mica la mateixa idea que tu estaves proposant que vehicules amb el Club de Lectura. O sigui, de connexions em sembla que en tenim moltes.
0: I tant, perquè això de dinamitzadora des de l'Ajuntament tampoc, vull dir que no t'he presentat com això i també és una tasca molt important, dinamitzadora cultural.
2: Bueno, oficialment no ho soc, eh? Jo ho faig perquè m'apassiona i penso que en comptes de... O sigui, és una manera també de... Jo fa només 2 anys i mig que soc a Monistrol de Calders i el primer que vaig fer va ser cuidar-me de les plantes, perquè és una manera que em va servir per curar-me de tot una motxilla que arrossegava, i eren les plantes i els llibres, i justament és una passió també que m'aporta molt. I tu, Esther, aquest matí hem constatat que també... Vull dir que tenim moltes coses en comú i moltes coses encara segur que per descobrir.
0: Ui, segur que sí.
2: I bueno, doncs a partir d'aquí jo volia... Clar, jo a Barcelona tenia una activitat frenètica cultural i vaig pensar, i ara com ho faré? I vaig dir, pues, si Mahoma no va a la muntanya irà a Mahoma. I llavors m'ho vaig crear jo.
0: Perfecte. Doncs mira, ara que ja ens hem situat, ens ha dit... és aquesta presentació, no?
2: De totes maneres, a Monistrol hi ha molta activitat que no només faig jo, fa moltíssima gent. O sigui, hi ha molta activitat, hi ha moltes persones que estan... De fet, no donem l'abast gaire bé. I no només sóc jo, sinó també hi ha moltíssima gent que crea coses i que sempre s'estan fent coses, i la veritat és que és un poble que jo personalment no m'avorreixo gens. I tothom et dona un cop de mà i jo em sento superafortunada de que sempre tothom està allà per ajudar-te i cuidar-te i mimar-te fins i tot, eh? I ja et dic, jo vaig crear jo creo coses, monto coses, però hi ha molta gent també que fa moltíssimes coses.
0: I pot ser fins i tot que se t'apropin i et proposin. Diu, ostres, que es podria fer una cosa d'aquest estil? És a dir, sí. És com tenir-te com a exemple, però dient, com ja ho tenen en compte, doncs tu pots ser la persona que podria tirar endavant. No?
2: És sumar. A mi em van parlar de l'Esther i jo em vaig sumar. De fet, l'Esther és la que organitza això.
0: És la directora artística, sí. Per això ja ho tenia en compte. Doncs el que deia, que un cop ens hem situat, que ja sabem una mica més qui sou i que porteu al món, doncs entrem en una conversa, no? Obrint aquest espai de cultura, d'estiu i de creació amb vosaltres dues. Jo, per començar, i aquesta us la faig a les dues, aquesta pregunta, és a dir, comencem pel principi de tot. Què significa per a vosaltres, personalment, formar part de la vida cultural, en aquest cas, de Monistrols de Calders, del poble? Pot ser que potser ja ho has explicat, però tornem-hi.
1: Doncs, mira, per mi signifiquen moltes coses perquè bàsicament tinc unes arrels que van fins al segle XI, de fet, del Mas de Rubió a Monistrol. La família del meu pare van néixer i viure allà fins als anys 20 i després el meu pare ja va néixer a Sabadell. O sigui que hi ha una part d'arrels que per mi és fonamental i potser és fonamental també visquent fora i tingut sempre una evolució artística entre França, Anglaterra. Estic molt en contacte també amb Amèrica del Nord i doncs per mi tornar a Monistrol sempre és com anar a carregar les bateries amb el més fonamental. A més, com la Quiqui acaba de dir, el fet de voler impulsar amb iniciatives que ja hi eren, però donar forma en aquest cicle de música clàssica, ha estat posar-se en contacte doncs, amb la gent que fa que les coses es puguin concretitzar a nivell de l'Ajuntament, amb tu igualment, amb un ambient particularment interessant, o sigui, amb gent que és dinàmica, que pensa que les coses són possibles i si ens semblen difícils ja veurem com les fem, reactiva, i que això potser és una mica el segell dels llocs relativament petits, però no, perquè jo també conec molts altres llocs que són petits, però que no porten aquesta mena d'ADN a la manera de fer, no ho sé, de gent emprenedora, i és un plaer. O sigui, per mi significa el que us dic, la convergència entre qüestions personals molt profundes. Jo vinc regularment a Catalunya, tot i visquent a França, i per mi doncs, la base és a Monistrol. I després la part aquesta més creativa d'impulsar projectes artístics, que tu em presentes doncs, com a directora artística, que efectivament he assumit la direcció artística, però això s'ha fet amb un marc més ampli, que és de l'Institut Arcis a França, com que som tot un equip i a part de fer formacions continuades doncs, portem molta cosa de concerts, la idea era que no només jo, sinó doncs, amb els companys de l'Institut poguéssim amalgamar les nostres forces en l'àmbit artístic per proposar alguna cosa que s'adaptés molt al que ens semblava que podia respondre a una demanda del territori.
0: Mm-hmm. I en el teu cas, que tot i que havies comentat ja una part, no?, del justament explicant el que el poble de Calders, tota la gent doncs, que és molt activa des del punt de vista cultural.
2: Monistrol de Calders.
0: Ai, perdó,
2: que és al costat. Més petitonet. Sí, jo vaig arribar.
0: Què és el que he dit?
2: Calders.
0: Calders, no, Monistrol.
2: Monistrol de Calders. Bueno, jo quan vaig arribar, ja com he dit abans, és un poble molt actiu i fan moltíssimes coses, sobretot a nivell de caminades, o sigui, són gent molt, no?, porten una vida bastant saludable, el qual està superbé.
0: Pot ser perquè també vull dir, sortir de seguida.
2: Jo surto de casa i sóc ja a la falda de la muntanya. Sóc a la falda de la muntanya, el qual és meravellós, i una de les raons perquè vaig escollir també Monistrol per anar-hi a viure. I bueno, és aquesta inquietud d'una vida sana, una vida tranquil·la, i la gaudeixen molt, i jo volia formar part d'un entorn com aquest. I la gent, la veritat és que entre tots ens anem cuidant, i quan veien, per exemple, parlant de les flors, que jo anava posant flors, els veïns m'anaven regalant flors i continuen regalant-me flors, i quan jo tinc sobre, no sé com es diu en català, masses flors, també envio un WhatsApp i dic: qui vulgui venir a recollir esqueixos, que vingui, perquè ja estic saturada. I fem intercanvis, no? Mm-hmm. I és el el, com es diu en castellà, jo te cuido, tu me cuides.
0: No? Ah, molt bé. Monistrós de Calders és un poble amb una identitat, com també has destacat, molt, una identitat cultural molt marcada. Què té aquest territori que fa que la música, en aquest cas va per tu, Esther, que la música, la creació i la lectura, i també la lectura, vull dir que no, va, aquí podeu contestar, no? I arrelin d'una manera tan especial.
1: No, et donaré evidentment la meva versió, no sé què val, eh? Però jo crec que la comunicació amb la natura, perquè efectivament, com hem dit, l'entorn natural d'aquesta zona és absolutament meravellós, la connexió amb la natura és algo fonamental pel ser humà. Anar a les ciutats ens anem allunyat, d'alguna manera ho oblidem, fins a quin punt ens aporta benestar, ens aporta calma, ens aporta equilibri osmòtic. Hi ha una sèrie de coses, inclús biològicament, que són fonamentals quan estàs envoltat d'arbres. I sovint trobes en aquests contextes de gent molt arrelada a la natura una connexió particular amb l'art, amb les formes artístiques diverses, que sigui la lectura, que sigui la música, i jo ho veig amb cadascuna de les persones que creu al carrer a Monistrol. La música està molt present, la gent és molt receptiva, i també després hi ha com una tranquil·litat que fa que un dels nostres sentits potser actualment és dels menys importants, diria, a la nostra societat. Estem molt més amb la visió, amb lo visual, la vista, tot passa per l'imatge, però escoltar, per escoltar el silenci és fonamental, i és un lloc que és molt silenciós, i per tant tu automàticament se t'obren els sentits, i concretament el de l'audició, potser és perquè jo sóc músic i llavors me'n dono més compte, però aquest silenci de l'entorn fa que siguis... hi ha una mena d'acuïtat que es crea, i ets molt més sensible al cant dels ocells, als ritmes de la natura, i tot això ja és música. Ja hi
0: sí,
1: és
0: sí,
1: música.
0: Sí. I tant.
2: Totalment d'acord. De fet, jo em desperto amb els ocells a les 5:30 del matí, 6, que fan un concert que jo em quedo meravellada. I estic totalment d'acord amb això.
0: I com es viu la cultura en un poble quan la comunitat hi creu? Hi creu en la cultura, clar.
1: Amb un moviment col·lectiu, jo crec, perquè també el fet de ser un lloc relativament petit, hi ha molt aquesta dinàmica social de fer les coses junts, no? Crec que es viu molt com un moviment del poble, com... No?
2: Sí, i cada any es diu... Bueno, l'any que ve farem menys coses perquè ens saturem, i em sembla que ho anem duplicant cada cop més.
0: Això és bo. Sempre, vull dir, és el que jo... cap amunt, no? Les nits del campanar no són només un cicle de concerts, són, penso jo, a mi em fa l'efecte, una atmosfera. Com definiu aquesta atmosfera?
1: Per tornar a la qüestió dels sentits, doncs mira, visualment el lloc on es fan els concerts, aquest turó del Serrat, i concretament el petit anfiteatre on
0: és lo que és, l'anfiteatre de Monistrol,
1: on es faran, hi ha algo molt bucòlic, doncs per la vista que tens del campanar a la nit, amb les llumetes, amb el que tens els estels que te'ls mires mentre escoltes música. Crec que això ha contribuït molt a posar-hi aquest nom, com se n'hagués pogut posar algun altre, no? Però ara he perdut el fil de què m'has preguntat.
0: No, l'atmosfera, l'atmosfera.
1: L'atmosfera, sí.
0: Sí, com definiu aquesta atmosfera, que de fet és el que jo deia, sí, que no només és un cicle de concerts, no? Són una atmosfera, en el sentit, això una mica metafòric.
1: L'atmosfera vindria, doncs, el que acabo de dir primer, diguem-ne, del lloc, però no, també el voler crear... amb una cosa que no sigui una sobreoferta, per això doncs només són 3 concerts repartits a tot l'estiu, i després crear un vincle de proximitat entorn a la música clàssica i als artistes, diguem-ne que després hi haurà la participació de Caves, de la regió de la denominació d'origen d'aquí del Pla de Bages, que oferiran alguns vins, algun cava, doncs perquè després del concert hi hagi el
0: com un marinatge, un marinatge també podrien dir en aquest cas en la música,
1: eh? Exacte, i que es puguin compartir moments doncs entranyables amb els artistes al voltant d'una copa de cava i novament doncs a socialitzar, a estar amb la gent que t'aprecies, i això una mica doncs és aquesta atmosfera de dir creem un cicle de clàssica de molt nivell però a l'abast de tothom, i amb la part convivial d'allargar una mica el territori fins a de tot el Bages i del Moianès.
0: Això que deies de l'amfiteatre, no? És perquè jo també ho tenia una mica per ressaltar, no? El fet de que el que fa especial aquest amfiteatre de Monistrol com a espai escènic és aquesta, això que has dit, que és com un espai bucòlic, etc, i que va que lliga molt, no? Amb el que oferiu, vull dir, en el concert, amb la música, i a més música clàssica.
1: Sí, que curiosament, per ser un espai a l'aire lliure, té una bona acústica, sigui per les façanes de les cases que estan relativament a la vora, es crea com un... Jo he tocat molts espais a l'aire lliure i trobo que allà la música se sent molt bé, que no sempre és el cas. I bueno, això diem-ne que pels músics és un paràmetre molt, molt important, més enllà de la qüestió purament estètica.
0: I quina és la intenció artística i emocional del cicle d'aquest any? Bueno, clar, jo no us he preguntat, no ho he seguit molt, quantes edicions porta l'Agnès del Campanar?
1: Zero.
0: És la primera.
1: És la primera,
0: és
1: sí.
0: La primera.
1: Justament,
0: uau.
1: És important que en parlem, això vol dir, perquè es crea.
0: Això vol dir es crea, sí. Per tant, no tindrà límit.
1: Un altre punt d'annexa i de connexió amb la Quiqui és això, no? Doncs jo soc una persona amb molta empenta i doncs que si es volen crear coses, es creen i es fa el millor possible. I a més, en aquest cas, doncs aquesta seria... Estem al Ground Zero, en la primera edició, però l'Institut Arcís ha signat un partenariat amb l'Ajuntament per als propers 4 anys. Ui, que evidentment es pot...
0: O sigui,
1: es podrà modificar, perquè... hi ha sempre les qüestions polítiques que després entren en joc, no?
0: Clar.
1: Però la idea és que es creés amb una certa estabilitat en el temps, de dir, bueno, doncs creem una cosa i no és per fer només flor d'estiu, sinó de que hi hagi aquesta proposta de clàssica a Monistrol de manera relativament estable, i així ho esperem. I aquest any, el que tu deies, doncs el segell una mica seria començar amb un homenatge a Pau Casals, perquè com que se celebra el 150 aniversari del seu naixement, semblava doncs molt oportú que hi pogués haver d'entrada un homenatge a Casals, i doncs la Mariona Camats ha fet una proposta molt, molt interessant.
0: Que ella serà qui obrirà, no?
1: Exactament.
0: El concert.
1: Ella fa el concert d'inauguració, ha fet moltes coses amb la Fundació Pau Casals, és una artista que està sent molt, molt reconeguda i doncs ha acceptat amb moltíssimes ganes venir a fer aquest primer concert a Monistrol amb els mitjans que se li podien oferir, o sigui que moltíssimes gràcies des d'aquí també a la Mariona Camats. I després, doncs, una mica doncs, aquesta era la idea de començar amb un homenatge a un dels grans artistes de les terres catalanes, no? De Casals.
0: Parlem ara, passem a la teva trajectòria. Esther, has actuat a sales de França, Anglaterra, Amèrica, crec que jo he posat Xatina, però també del nord, perquè vull dir que també has comentat que tens una connexió amb l'Amèrica del Nord.
1: Sí.
0: Què queda de tot aquest recorregut quan tornes a tocar o a programar música, en aquest cas aquí, al poble de Monistrol, a la localitat de Monistrol de Calder?
1: Què queda, dius?
0: Sí, que, o sigui, després d'aquest recorregut que tu portes per tants espais grans, no? Arribar aquí a un espai, podríem dir, petit, però que tal com ho estàs comentant o comenteu, és molt gran.
1: Jo crec que pels artistes aquesta frontera no existeix, o a mi em dóna la sensació que no existeix. Em vinc a referir que cada vegada que programes un recital ho fas tenint en compte, evidentment, l'entorn a nivell de programa. No programaràs la mateixa música amb l'ensemble intercontemporain, per exemple, que si toques amb un lloc on la música clàssica doncs és més episòdica. Però Des d'un altre punt de vista i de cara al públic és exactament el mateix, que hi hagi 1.000 persones, que n'hi hagi 40, que sigui un lloc petit, que sigui un lloc gran. Em refereixo que el que un artista... Bueno, jo ho dic de manera general perquè em sembla que no és només una cosa meva i que compartim molts artistes. El que tu t'imposes és la qualitat, l'excel·lència amb el que tu facis, sempre fer el millor i oferir el millor que pots, i l'altre ja diem-ne que és secundari. I l'objectiu principal, jo crec que de cara a un mateix és aquest que acabo de dir, i de cara als altres és crear una connexió que sigui emocional, que sigui estètica, i això se sent de seguida quan es crea aquest vincle amb un públic. O sigui que per mi no hi ha massa... Fonamentalment no hi ha diferència. Després les diferències se situen a molts altres nivells, al nivell de crítica, al nivell de difusió... Això ja diria que és secundari, quasi.
0: Aquí te faig participar. I com veus aquesta trajectòria des de la mirada d'una persona que l'has conegut, no? I que pot ser que senti... No, o sigui, això ho diràs tu, no? Aquesta connexió, podria dir, tal com ella també ho acaba de dir, emocional, etcètera, no?
2: Com ho veig?
0: O sigui, com veus aquesta trajectòria d'ella dins de, tal com ella ho ha explicat, no? Des de llocs tan en el que ella ha recorregut o ha estat lloc tan important, que ella mateix ho ha explicat molt bé, però tu com ho veus, no? I arribar aquí a Monistrol.
2: Jo considero que és un regal per tots nosaltres, i que quan ho vaig saber, de seguida em vaig... oferir per qualsevol cosa que necessités i poder-la ajudar a fer-ho, a plasmar-ho. I des de llavors, bueno, per mi és un regal i estic encantada. Mm-hmm. I penso que això que fa d'entregar-se al 100% a cada concert, sigui un lloc de renom o un lloc tan íntim i desconegut com Monistrol de Calders, és el que hem de fer tots, no?
0: Mm-hmm. Esther, París, de fet, ha estat i és, no?, el punt central de la teva vida artística i pedagògica. Què t'ha donat París que potser no t'ha portat cap altre lloc?
1: Durant ja el segle passat, perquè hem de parlar del segle passat,
0: sí,
1: el segle XX...
0: El 1900, no, el segle XX... No,
1: el segle XX...
0: Fins que arriben al...
1: París va ser doncs, un centre mundial per les arts en general i per la música en particular. Després aquest centre s'ha desplaçat també a altres llocs, com a Nova York, sobretot, però continua, malgrat això, diguem-ne, a partir dels anys 60, haver perdut potser aquest estatus de centre universal on s'havia d'estar per la música clàssica, sobretot. Ha continuat sent un centre neuràlgic d'activitat molt estretament vinculat amb Londres, també. I què m'ha aportat? Doncs, fa un moment jo estava parlant del que era essencial per mi, però no s'ha d'oblidar que hi ha un aspecte que és la carrera artística d'algú i, sens dubte, poder tocar doncs, amb sales importants a ciutats com a París o el Wigmore Hall a Londres, que és una de les sales més importants de música de cambra al món, doncs això és un honor, és un plaer, però a més marquen d'una mica la trajectòria artística d'una persona, no? Doncs en aquest sentit, evidentment, m'ha aportat coses que t'aporten aquestes ciutats o aquestes sales concretament, perquè no és només la ciutat sinó el lloc on pots tocar, sí. Mm-hmm. Però només volia afegir una cosa que he pensat quan estaves dient Quiqui, això de, com un regal, moltes gràcies pel comentari, però és que per mi també és molt important fer coses com a artista catalana, és molt important fer coses per Catalunya, diguem-ne, que cada vegada que tinc l'oportunitat de fer servir la meva trajectòria o el que jo he pogut fer fins avui en dia per posar-ho al servei del meu país de naixement, doncs perquè jo parlo molt com doncs, de país de naixement i país d'adopció seria França, no? Però doncs, cada vegada que ho puc fer ho faig i ho faig de manera molt militant, gairebé diria. Per mi és molt important. Per exemple, el disc que va sortir abans d'aquest nou d'Evocacions Ibèriques, el vam anomenar Resonance, i sempre amb el mateix segell, és un segell suís que es diu Galo, i el vàrem enregistrar. És un disc que és meitat recital de piano i meitat música de cambra, amb una artista francesa, Ariane Grandjean, i vam fer-ho exclusivament dedicat a autors catalans, a Narcís Bonet i a Frederic Mompou. I doncs a mi, per mi suposa en moments de felicitat el sempre dir, doncs hi ha un projecte que automàticament posa a la llum un valor de la cultura catalana. O sigui que encantada de poder-ho fer.
0: I tant. I com dialoga la teva, com dialoguen la teva vida d'escenaris internacionals amb la vida de, en aquest cas, de poble, no, de comunitat i de cultura arrelada?
1: Ai, dialoguen fantàsticament bé. Molt bé, molt bé. No ho sé, jo cada vegada són com dos mons que estan en diàleg permanent. Vull dir que jo arribo, em sento a casa meva, coneixes a tothom. Potser que en aquest diàleg hi ha sempre un problema, que és que quan fas un trajecte no saps mai el que durarà, perquè t'atures a parlar ara aquí 10 minuts, allà potser serà mitja hora. O sigui que això amb la part dinàmica de ciutat que jo tinc, això a vegades és una mica conflictiu els primers dies, després m'acostumo i passo amb un moviment més lent.
0: Molt bé, doncs mira, ara farem una petita pausa, perquè després ja de seguida ens centrarem més en una part, com és els participants, les persones o els artistes que participen en aquest cicle de concerts, no? I jo m'he atrevit, no sé si he encertat o no, però justament d'Evocacions Ibèriques, d'aquest àlbum teu, escollir ara per escoltar ara, no sé si a lo millor igual tu podries tenir una altra, però jo he escollit la primera que m'he trobat, que ara no recordo el títol, perquè és això que l'agafes, diu, va, poso aquesta. La segona, que serà per acabar, sí que recordo el títol, perquè se m'ha quedat plele, no?, d'Enrique Granados, però pot ser que després, tal com tu ho estàs explicant a l'hora de fer un homenatge, potser hauria estat millor un Pou o Casals, però mira...
1: Granados és català, també.
0: Sí, també. Després d'això. Ara, de moment, és aquest, que ara no em recordo, és el primer... Després tu ho diràs, perquè és la primera música que està en l'àlbum, i tenia un nom en anglès, i de fet gairebé és com si fos Diversos. No, no,
1: el primer de l'àlbum és...
0: Que no duu ulleres.
1: Tots els autors són o espanyols o catalans en el disc, i la primera obra és de Mateo Pérez de Albéniz.
0: Crec que sí.
1: Que és una sonata barroca del segle XVIII i que no té res a veure amb l'Albéniz que tothom coneix, que és l'Isaac.
0: Mm-hmm. Doncs acabem d'escoltar aquesta música que havia posat, però no estic segura ben bé de què era.

0: Doncs aquesta era la sonata...
1: La sonata de Mateo Pérez de Albéniz, una sonata barroca en re major.
0: Doncs és el fet que a vegades busques i està en anglès i dius, me quedo així, no? Però molt bé. És això, escoltar tot l'àlbum és una música molt bonica. Bueno, i no sé com...
1: Gràcies. Estic d'acord, és una música molt maca.
0: M'aprecio per lo que se me queden les oïdes, i per això dic que és apreciar la música. Doncs ara, doncs, com hem dit abans, passem a parlar d'aquest cicle de concert, que és la primera edició i participa, seria per començar, és Mariona Camats, no? Doncs parlem una mica perquè després seria el teu concert, no?, el segon,
1: sí.
0: I acabaria amb el Blooming Duo, vull dir que és el tercer. No sé, això si és, comença el dia 18?
1: Exactament, els hem separat de 3 setmanes. El dia 18, o sigui, el dissabte d'aquesta setmana, és el primer concert, el de la Mariona Camats, homenatge a Plau Casals. El segon, recital de piano, que el donaré jo mateixa, el 8 d'agost, i el 22 d'agost, 3 setmanes més tard, el concert de cloenda amb el duo Blooming.
0: Mm-hmm. I què aporta, diguem, cada artista al cicle?
1: Aportarà la seva pròpia identitat, la seva formació instrumental, o sigui, la idea era que hi hagués una diversitat també, o sigui, primer tenim un recital de violoncel sol, sense estar acompanyat de piano ni res, que és bastant bastant original d'alguna manera. Normalment sempre ens els trobem o amb música de cambra acompanyats de piano, o amb trios, amb quartets. Aleshores, doncs, la Mariona s'ha llançat amb violoncel sol. I una de les particularitats també és que fossin concerts comentats, això no ho havia dit, o sigui que el programa estarà presentat per l'artista, per situar les obres des d'un punt de vista estètic, o sigui, què és, en quin moment han estat composades, quina és la finalitat, i explicar-ne una mica el perfil amb uns recitals d'una hora de durada. Aleshores, la Mariona pot aportar, a part del que acabo de dir, un programa on també hi ha obra d'Enric Casals, del germà de Casals, i després obres que Pau Casals ha fet famoses a nivell universal, com una de les suites de Bach, i després jo també vaig voler que hi haguessin compositors catalans a cada concert. Que fos una mica també l'exigència de cara als artistes, a dir, d'acord, ho fem a Catalunya, volem doncs una mica donar més ressò en aquest territori, però també a compositors catalans, que siguin vius, o sigui, contemporanis o no. En el cas del segon concert,
0: en aquest del teu lo deixem perquè, o sigui, me dius el tercer, perquè jo ara passaré al teu directament.
1: Perfecte.
0: O sigui, parlarem ara a l'altre, parlar dels altres era una mica per sobre, no? Però per això que em volia centrar-me en el teu.
1: Molt bé, molt bé. Doncs, i l'últim concert, el del duo Blooming, és extremadament original la seva formació, o sigui, una arpa i un instrument de percussió com la marimba creen una atmosfera acústica que es quedarà tothom impressionat. A més són artistes emergents, amb el sentit, doncs, quan es diu emergents, que ja estan fent una carrera internacional molt interessant i que saben presentar molt bé les obres que toquen. Vull dir que jo crec que és una proposta molt, molt singular en aquest sentit.
0: Com hi ha un espai de 3 setmanes, no? Pues aquest podríem dir que tanca cap a acabant el mes d'agost.
1: 22 d'agost, sí.
0: Sí, que per això, que en aquest sentit. Doncs passem al teu concert, justament, Evocacions, en el que tocaràs, jo diria, o tal com està estipulat, part de la música que hi ha en aquest àlbum d'Evocacions Ibèriques. El teu recital presenta el nou àlbum, Evocacions Ibèriques. Què significa aquest projecte en aquest moment de la teva vida musical?
1: Aquest projecte discogràfic va ser una demanda del del segell, perquè jo havia publicat amb Harmonia Mundi, amb Mandala, que era un segell d'Harmonia Mundi, un dels meus primers discs va ser dedicat a la música espanyola en aquell moment, i va tenir 3 reedicions, lo qual en el món de discogràfic és de la música clàssica, és una cosa bastant fora de... Vaja, no t'ho esperes, no? Vull dir que va tenir molt èxit, i llavors el director Olivier Buté del segell amb el que enregistro des de fa uns 10 anys, em va dir, diu, hauríem de fer alguna cosa entorn a aquest repertori que havia funcionat molt bé, i jo li vaig dir sí, d'acord, però perquè jo és un repertori que m'agrada molt i he tocat música molt sovint, tant música espanyola com catalana, dic, però el que m'agradaria és no quedar-nos reduïts en els autors que sempre es toquen, que és el Benis, Granados, Falla, sobretot. I dic, a mi em mereixen, evidentment, tots els respectes, són autors que m'encanten, però hauríem de poder-ho ampliar en el marc històric, és a dir, agafar obra que no ha estat escrita per piano, però sí per tecla, perquè el piano no existeix fins a l'època de Beethoven, o sigui que eren obres que estaven escrites per teclats que podia ser el clavicordi, el clavicèmbal, i doncs vaig proposar-los d'integrar sonates barroques i després anar-nos en més enllà, en el segle XX, i amb obra contemporània. Concretament hi ha un autor, Antonio Ruiz Fipó, que és molt conegut per als guitarristes, perquè va escriure obres de guitarra molt, molt interessants, doncs em va dedicar una obra, i vaig dir, doncs també anem-se'n fins a aquestes obres que ja són més modernes, inclús amb l'aspecte tonal, no? Que sonen més dissonants, si volem dir-ho així, i evidentment integrar-me un poc, que per mi és un dels autors que més amb qui connecto particularment bé des d'un punt de vista emocional. Aleshores, doncs sí, tocaré obres d'aquest disc, no la integralitat, i potser altres obres que no estan en el disc, però bueno, bàsicament és vincular-ho a la publicació aquesta, que aquí a Catalunya està distribuït per Columna Música, i doncs bueno, per ells també és important fer la difusió d'aquesta producció discogràfica.
0: Ui, em sap molt greu perquè se m'ha passat el temps volant.
1: És que ja xerro molt.
0: No, i a més tots super... i me quedo aquí amb un munt de... O sigui, heu de venir un altre dia, així de clar. Perquè hi ha preguntes superinteressants que m'hauria agradat justament per o sigui, no només d'aquest del concert, sinó també això de la recerca i la neuropsicologia de la música, que també m'havia preparat perquè m'havia cridat molt l'atenció, no? I també doncs ja me deixo ja cap al final, no? Justament per parlar de literatura i llibres, perquè això és imprescindible parlar en aquest programa, no? És l'essència de Sota les Llambordes. I passo a... Però aquí podeu intervenir les dues, no? Com hem dit, en aquest cas, no sé, Esther, si tu ets... 2 minutets. Kiki, com a lectora, en quin o sigui, itàlic, per, ja passo de... Perquè com abans hem parlat bastant del club de lectura, doncs ja no et preguntaré com, perquè ja has dit que ha anat superbé, doncs prefereixo preguntar-te en quina lectura estàs ara i quines em proposes, algun llibre que ens proposis justament per aquest estiu, per llegir.
2: Doncs mira... El club de lectura per aquest estiu estem llegint la Sant Mao, que bé coneixes, i jo estic amb les cartes de Wagner, que he començat recentment, perquè justament m'encanta la música, he tingut la sort d'anar molt al Liceu gràcies a un senyor de Monistrol de Calders que em convidava, i res, ho deixem aquí.
0: Es queda un minut i em sap molt de greu, però mira, jo, tot i com ara comença el festival, vull dir, aquest dissabte comença el festival, i com encara quedaran unes quantes setmanes, doncs gairebé abans de que acabi, doncs us torno a convocar, si és possible, o abans de que acabi aquest mes de juliol, perquè és difícil.
1: Cap problema, per, si vols.
0: Doncs és acabar el temps i hem d'acomiadar-nos. Deixem que ara també sigui la música, no? Que també és aquesta que jo t'havia dit, la de Pelele, d'Enric Granados. I en fi, Esther, Kiki... Em sap molt de greu, perquè hem d'acabar així de ràpida aquesta conversa tan plena de música, de creació, de llibres.
3: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
4: L'incendi de Caldes i Sentmenat queda extingit després d'una setmana. Coincidint amb això, els representants dels ajuntaments de Caldes, Sentmenat, Gallifa, Sant Feliu i Sant Llorenç es van reunir ahir amb la Diputació de Barcelona per analitzar l'impacte del foc als municipis. L'objectiu de la trobada era coordinar les primeres mesures de suport i restauració de l'entorn afectat per les flames. A banda dels representants municipals, també van participar a la trobada el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i els responsables de l'Oficina Tècnica de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació. La reunió ha servit per iniciar la planificació dels propers treballs per a la restauració de l'espai natural afectat. La Fundació Santa Susana i la Fundació Sociosanitària han presentat el balanç de dades de l'any 2025. Aquest exercici ha tingut per títol Sumem per multiplicar, per mostrar el treball entre les dues fundacions i transmetre tota la informació a les persones implicades. El document recull totes les xifres d'ingressos i despeses, les inversions, donacions i inversions i un anàlisi de totes dues fundacions. Entre les xifres més destacades es troben les 1.400 persones ateses sota el servei sociosanitari. Així ho expressa la directora de

0: de persones de la nostra població de Caldes i de la comarca.
1: A banda d'aquest exercici de transparència, les dades també recullen el grau de satisfacció en totes les seccions i un estudi de sostenibilitat. En aquest sentit, destaca la satisfacció de les persones usuàries amb notes superiors al 7 i la justificació sobre la sostenibilitat en els consums d'electricitat i aigua o la reducció de les emissions, entre d'altres qüestions. Tota la informació detallada es pot consultar a la web de fss.cat. La segona millor nota de la selectivitat al Vallès Oriental ha estat d'un estudiant de Caldes de Montbui. L'alumne Ernest Codina, de les Escoles Pia, ha tret un 9,4 a les proves de l'ESPAU, la segona millor nota de la selectivitat a la comarca amb un propòsit ben clar, estudiar Global Studies. Es tracta d'un grau de la Universitat Pompeu Fabra en què combinen economia, política i relacions internacionals. Un gran canvi a nivell de mobilitat i companys perquè Codina porta des d'I3 amb els mateixos companys i companyes, un pas que realitza per embarcar-se en una nova etapa d'aprenentatge. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en assalts violents amb arma de foc i robatoris en domicili, uns lladres que també haurien actuat en habitatges de Caldes. 7 membres del grup han estat detinguts en una operació conjunta amb la Policia Nacional i els Mossos. 2 d'ells han entrat en presó provisional. En els immobles intervinguts s'han trobat rellotges d'alta gamma, armes de foc, droga i milers d'euros en efectiu. Segons els primers indicis, es pot tractar del grup Trinitarios, coneguts per cometre actes violents com el crim de fa uns dies al Parc de la Pegaso de Barcelona.

I acabem amb el temps. Avui tenim un dimarts de calor intensa i ambient assolellat en una setmana marcada per la tercera onada de calor de l'estiu. Les temperatures han arribat a la màxima de 33 graus amb un cel totalment clar. La calitja de pols sahariana continua present i la sensació de xafogó és rellevant. Demà dimecres és quan la calor tocarà sostre. La temperatura s'enfilarà fins als 39 graus amb un matí de ple estiu i una tarda amb novetats. Sembla que, degut a la intensa calor, poden créixer núvols que podrien deixar algun ruixat o tempesta molt puntual a primera hora de la tarda. Tot i això, l'ambient continuarà molt càlid també durant la nit, amb unes mínimes de 21 graus que deixaran una nit tropical plena de xafogó. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.